0: perquè avui no hem parlat res de, sí, de la sèrie d'Amazon, que serà avui per fi la nostra sèrie de la setmana, perquè analitzarem en profunditat aquesta cinquena i última temporada de la sèrie de Prime Video, que tot just ahir doncs, va estrenar el seu últim episodi. Hi ha hagut moltes opinions diferents, polèmiques i molt a debatre en el que segurament hagi sigut la sèrie més exitosa, no, de la història de la plataforma. Ja hem comentat més d'una ocasió,
1: sí,
0: que Los Años de Poder, no, que és The Boys, la sèrie estrella d'Amazon, una sèrie que a Núria li ha agradat molt, ja comentaves, no, que has tingut ahí un viatge amb The Boys.
1: Sí.
0: Però potser a veure què opinem d'últim episodi.
1: A
0: no?
1: veure, bueno.
0: No sé si em sorprendràs, jo crec que sí, potser. I a més, també donarem protagonisme als estrenes a dues sèries d'aquí d'Espanya, nacionals, que sembla que seran de les més importants, en principi, del que portem d'any, sobretot una d'HBO, que sembla una mescla de Succession, de Bear, una cosa molt rara.
1: Sí.
0: Després parlarem d'aquesta sèrie, però abans començarem, com sempre, amb l'actualitat de la setmana, amb les estrenes i notícies. Doncs comencem amb les notícies, amb una sèrie que ara portava un temps sense parlar d'ella, d'aquesta nova sèrie de Harry Potter, i és que tenim la primera sortida del cast de la sèrie.
1: Doncs sí, la sèrie de Harry Potter ja està patint canvis grans abans del seu inici. La família de l'actriu que interpretarà la Ginny Weasley a la primera temporada, Gracie Cochrane, va anunciar que no tornaria per fer el paper a la segona temporada. No s'han donat massa detalls i s'ha dit que el canvi ha estat per circumstàncies imprevistes i HBO ha donat suport públicament a la decisió de la família.
0: Veurem si és una decisió encertada o no.
1: Sí.
0: No sé si ha sigut, diu a la família que ha sigut per ella, ha sigut decisió de l'actriu, potser és que s'ha vist abrumada per la situació.
1: Podria ser, a veure, al final tenia en compte que, vull dir, tots, o sigui, el cast ara mateix són nens, veure's això fent una sèrie així de gran, personatges així de grans, i en una producció així també es pot entendre que pot ser una cosa que ve molt gran. Però bueno, si és això, si s'ha arribat a aquesta conclusió i la família doncs, ha sortit endavant i ha dit això, doncs ja està. Vull dir, és el que ha d'haver-hi. Però clar, també és el tema aquest, no?, del recasting. S'ha de dir que amb una temporada tampoc no és un gran dilema.
0: No és un gran problema. S'ha vist en altres sèries.
1: Sí, i a més al primer llibre la Ginny, o sigui, apareix, però no té massa protagonisme. Ja sí que, òbviament, el segon llibre ja sí que té bastant més protagonisme. Llavors, no canta tant perquè penso que això també les pel·lícules va haver-hi bastant recastings d'alguns personatges, sí, i tampoc va afectar massa a la trama.
0: Mentre no es toquin el trio principal.
1: Clar, això, la resta, evidentment, sí, sí.
0: Pues no importa tant. Potser molta gent hauria volgut que s'hagués recasteado a otro personaje. No, ja, a l'Snape, per si hi havia algun dubte, no? Veurem com surt tot això, ja ho vam parlar, però a mi el tràiler em va agradar, va sortir ja fa un parell de mesos o així.
1: Sí.
0: Encara queda, sortirà al desembre aquesta sèrie de Harry Potter, que en principi la segona temporada no trigarà massa en gravar-se perquè vam comentar el tema de les edats dels actors, no? Perquè no se li vagi de les mans. Que a les pel·lis se'ls va anar, però no massa, tampoc.
1: No.
0: Llavors, bueno, esperem que, com a mínim, estigui semblant a les pel·lícules.
1: Sí, al final, a les pel·lícules s'ha dit que, en general, van tenir un ritme bastant bo, tenint en compte que és això, que els llibres també anaven sortint, bueno, o sigui, una mica més tard, però s'entén conforme anaven sortint les pel·lis, i va haver-hi un bastant bon ritme que els actors no, a l'última pel·lícula no s'han anat tampoc massa grans per interpretar els papers
0: no
1: que estaven
0: eufòria.
1: Fent. Exacte. La cosa és això, que últimament amb els ritmes que estem tenint a les produccions audiovisuals de plataformes, que comencin a allargar-ho així a los Stranger Things, per exemple, d'esperar no sé quant de temps a fer una temporada, doncs pot sortir bastant perjudicial, la veritat.
0: Sí, sobretot en aquesta història que no tindria cap sentit. No? Estar en una escola que tinguin 25 anys, pues no estaria guai, no?
1: Sí.
0: Doncs sortirà al desembre aquesta sèrie, recordem, amb el Mark Mylod, parlant de Succession abans, director de Succession, fent la sèrie de Harry Potter.
1: Sí.
0: Aquí coses rares que passen al món de la televisió, però l'esperem amb ganes aquesta sèrie. I no ens n'anem de HBO perquè hem tingut un nou tràiler, una sèrie que en teoria també és de les més esperades d'aquest any a la plataforma, que és Linternas, Núria.
1: Doncs sí, HBO ha llançat un tràiler de la nova sèrie del món de còmics DC. Les noves imatges han mostrat la trama de la sèrie, la relació que tindran els dos Llanterna Verda i han sorprès amb l'aparició de Laura Linney, que d'aquí desconeixem els detalls del personatge que interpretarà.
0: Aquesta actriu Laura Linney té sentit que estigui a la sèrie perquè un dels creadors i showrunners, no?, és Chris Mandy, que va ser el creador d'Ozark, on sortia, no?, era protagonista. Laura Linney, llavors, pues, col·labora un altre cop i aquesta sèrie que tindrà Lindelof, Damon Lindelof, no?, com a guionista, veurem com surt. Jo, veient els trailers, no he tingut potser masses ganes, però aquest últim m'ha semblat que està millor, així que el veiem i comentem què ens sembla.
2: Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo. ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero?
3: No.
2: ¿Cómo conseguiste el anillo?
3: Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
2: Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo?
3: Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver.
2: Creo que le caigo bien. Nos miente todo el mundo.
3: No nos iremos hasta que sepamos lo que ocultan. Es un trabajo peligroso. Esto es para valientes.
4: ¿Cómo fuiste elegido?
5: La única pregunta es, ¿tienes miedo?
3: ¿Tienes miedo?
6: ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo?
0: Doncs no és la primera vegada que ho veiem en audiovisual. Va haver una pel·lícula dantesca, podríem dir, no? Com a mínim, que del 2011, amb
1: sí,
0: Ryan Reynolds.
1: Ryan Reynolds encara fa bromes d'aquesta pel·lícula, vull dir que imagina't.
0: Va sortir, a Deadpool feia moltes bromes, no? Sí. Sobre aquesta producció que no va sortir gens bé al cinema. En aquest cas és una sèrie de televisió que la tindrem el 17 d'agost a HBO. I a la direcció tenim noms que han treballat a Joc de Trons, a La Casa del Dragón, a Watchmen, que va ser l'anterior sèrie que va fer Damon Lindelof, que no és el primer producte que fa de DC. Però clar, aquí està acompanyat de més guionistes, potser és diferent una miqueta el to. La gent es queixava, els que són més fans del personatge, del còmic, que potser hi havia molt poc del personatge. Era com una desviació, no? Com un take diferent, no? De la Llinterna Verda. Jo fins aquí no arribo, clar. Però potser la sèrie de moment no pinta tan bé com jo potser m'esperava. Després no sé com serà. Els trailers són enganyosos moltes vegades.
1: Sí, a veure, vull dir, té una pinta correcta, jo crec. De moment, sí que els altres trailers no havíem vist massa d'efectes visuals, potser, o coses més relacionades amb el poder. Llavors, això més o menys s'ha vist bastant bé, però també cal veure una mica cap a on anirà la trama, perquè potser encara no s'acaba d'entendre, és a dir, com... potser no està com molt ben establert que pot ser que sigui bo o pot ser que sigui dolent, que
0: pots això propòsit, també,
1: passa.
0: Sí, sí, els trailers ja saben que juguen sempre amb les trames i amb les expectatives.
1: Sí.
0: Però bueno, veurem com surt la sèrie, la tindrem a l'estiu ja, si és boníssima, doncs la comentarem quan tornem. Sí. Si no, doncs no la comentarem, no passa res. I anem ja a les estrenes d'aquesta setmana, que abans de parlar de les estrenes volia mencionar que avui s'estrena The Mandalorian i Grogu, que no és una sèrie, llavors doncs, no la posem aquí, però és una pel·lícula derivada d'una de les sèries, no? Que la tenim en nostre corazón, encara que bueno, va baixar el nivell i tot això, no? Però bueno, el Grogu sempre l'estimarem. Crítiques ferotges contra la pel·lícula,
1: sí,
0: per
1: no?
0: cert. No?
1: Okay.
0: Però bueno, ja ens ho esperàvem veient els trailers, també.
1: Sí.
0: Però bueno, anem a comentar les tres sèries que tenim aquesta setmana d'estrena. La primera d'elles, parlàvem de sèries nacionals al principi, és, aquesta es diu Se tiene que morir mucha gente, s'estrena avui mateix, 21 de maig, a Movistar Plus, i se centra en la Bàrbara, la Maca i l'Helena, que van anar juntes a l'escola, i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria i viu frustrada amb la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Estos seran, bueno, no, massa sa no serà, no? La Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, tot i ser cambrera, i l'Helena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. I la crisi personal de la Bàrbara farà que tot esclati en aquesta sèrie de Movistar, que té un molt bon repartiment. Ara veurem quina és la sèrie de l'any de Movistar, no? Que sempre comentem que sempre hi ha alguna, no? que destaca. Mm. Però bueno, de moment tenim aquesta proposta avui mateix a la plataforma.
7: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola?
8: Claro.
9: ¡Hola!
10: ¡Hola!
7: ¿De qué os conocéis?
11: El cole, de toda la vida.
7: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
12: Esta hija de puta no viene para dos días.
13: La matamos.
14: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
15: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
16: Y tú sola.
17: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
18: Porque es una gilipollez y no piensa hacer eso.
19: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
20: Bueno, yo te puedo ayudar.
21: Un aplauso para Bárbara.
22: Igual valgo para esto.
23: ¡Danos las putas pastillas!
24: ¿Te ha acosado alguna vez?
22: No.
24: Normal.
22: En plan de que no soy acosable.
23: Es que tú no vales para nada.
25: ¡Yo no tengo putos sueños!
26: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
27: ¿Quién es esa, Gordi?
25: ¡Joder!
28: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
29: Que estés mal me hace sentir mejor.
30: Yo creo que es que eso es la vida.
31: ¿Y qué hago?
30: Este jode.
0: Un trailer que a mí me va guanyant, conforme passa. Pinta interessant la sèrie que està protagonitzada per cares molt conegudes com Ana Castillo i Macarena García, i també tenim a Sofía Otero, que era la protagonista de 20.000 espècies d'abejas, que ara al veure he caigut, no? Una actriu també que bueno, va ser brutal en aquella pel·lícula, i la tenim en un to molt diferent en aquesta sèrie, que ja diem, té bona pinta, no?
1: Sí, la veritat és que sí. O sigui, pel tràiler l'humor encaixa molt bé, els personatges són diferents, i és això, és que les actrius... Bueno, jo, l'Anna Castillo, estic enamorada d'aquesta dona, i la Laura Weismar, que va fer aquesta pel·li de Salve Maria, que va guanyar el Goya a millor actriu revelació, que em va flipar en aquella pel·li, és boníssima. O sigui, només pel repartiment, aquesta sèrie ja té moltíssim. Vull dir que...
0: Bueno, veurem com està, és una sèrie de duració d'aquests episodis de mitja horeta, o sigui que es veu ràpida, i està creada per Victoria Martín, o sigui que bueno, potser li fem una ullada a aquesta sèrie de Se tiene que morir mucha gente. I la segona sèrie també és espanyola, és nacional, una sèrie que la posen com la sèrie de l'any, potser aquí a Espanya, que es diu Balear, i s'estrena demà mateix, divendres 22 de maig, a HBO Max. Se centra en Can Mosques, que és un restaurant familiar centenari al barri del Raval, a Barcelona, respectat i adorat per tothom. Però després de caure en mans d'un fons d'inversió que té l'objectiu de buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri, s'enfronta al desallotjament. Quan la família decideix defensar-se amb ajuda dels veïns, la lluita es descontrola i cada vegada serà més perillosa, creuant bastants límits. Una sèrie que deia que pel tràiler, les imatges, jo recomano que si no el podeu veure ara, veieu a casa després, perquè és que sembla un estil de direcció molt semblant a Succession, i a part, pues, diem-lo de The Bear, perquè ja veureu el que surt, evidentment és un restaurant, no? Pues, hi ha cosetes semblants. No sé si el director i creador, que és Pol Rodríguez, pues, ja és un director conegut aquí a Espanya, va fer aquella pel·lícula de musical, que si no me recordo, el Segundo Premio, una pel·li que van dir que estava molt bé. O sigui, bueno, veiem imatges i comentem, però ja diem, es parla de la ficció espanyola del 2026.
2: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
3: I ara què collons fotem?
4: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
5: Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que foti res.

0: Doncs hi havia un tràiler que ja era millor i el vaig buscar, però estava doblat al castellà. Mm. Clar, és una sèrie que està original, l'idioma és el català. Llavors, sí, és que aquests doblatges que tan malament que dic, sí, no puc posar això al programa i sentir-me bé.
1: Sí, també va passar amb Pubertat, també, sí, que moltes vegades sortia doblada i és com, és que s'ha de veure en català, s'ha de veure en original. Sí.
0: I si no ho entens, posa'm subtítols. Sí. Ja està, que per això estan, no? Però és que es notava molt. Ella ja vaig posar el tràiler i dic, vale,
1: sí,
0: adiós.
1: Sí, sí, no.
0: Una sèrie curiosa, ja de tractar temes socials, no? Sobretot, ja sabem, el barri al Raval, no? El conflicte que hi ha des de fa moltíssims anys.
1: Sí.
0: Però ho fa des d'una perspectiva també curiosa a nivell de direcció, que deia, no? En aquest tràiler més llarg, que també es pot veure, es veu, no? Aquests zooms, aquesta manera de gravar diferent. Tenim un pla aquí a les escales que sembla Mr. Robot.
1: Sí, bueno, totalment.
0: Interessant, no? La visió del director.
1: Sí, vull dir, tracta, al final és un tema que, sobretot a Barcelona, queda molt, molt proper i que últimament s'estava doncs, parlant bastant. Però és això, portar aquest estil de direcció, jo crec que pot ser molt interessant. O sigui, pinta molt, molt, molt bé. I no ho sé, jo tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie. A més, últimament és com aquest tema també. Ahir va haver-hi un desnonament també d'una altra família. Bueno, és que Barcelona està sent una cosa, però... I també fa poc va sortir un documental de RTV, que està molt interessant, del Tamayo, que parla de tot el tema aquest dels fons voltor i tot això, i com bàsicament fan això de comprar blocs, etc, que està molt bé. O sigui que... És que... Bueno, és un tema que és
0: sempre està
1: és molt vigent, vull dir que sí, sí.
0: I el repartiment, pues, volia dir que està Francesc Corella,
1: sí.
0: Perdó, està Marlí.
1: Marlí.
0: No? Bueno, és curiós. I el Sergi López, no? Que era, també el vam tenir a Cirat.
1: Sí.
0: Pues, aquesta pel·lícula que a la Núria no li gustó nada. A mi sí, jo lo siento.
1: Jo no.
0: No, ho deixem per un altre dia. Doncs anem a comentar l'última estrena de la setmana, que també la tenim a HBO Max i ens arriba el dilluns 25 de maig. En aquest cas, no és una primera temporada ni una estrena, no. És una novena temporada, que és de la sèrie de Rick i Morty, és la comèdia animada que narra les aventures d'un científic boig, el Rick Sánchez, que torna després de 20 anys per viure amb la seva filla, el seu marit i els seus fills, Morty i Summer. Una sèrie, doncs ja dèiem que era la nova Los Simpson, porta en emissió 13 anys, des del 2013 ja, bueno, bastant boig això, a la dada. O sigui que ha patit molts problemes fora de la sèrie en si, però bueno, que segueix en emissió i per mi segueix tenint una qualitat. Ara, no és la de les primeres temporades, però bueno, encara val la pena aquesta Rick i Morty.
2: ¡Cabronazo! ¡Es hora de entrenar! Tienes mucho metal en el cuerpo. Jerry, es para ti.
3: ¡Diga!
4: ¿Por qué nos atacan los muebles? ¡No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión!

0: desayunar.
1: ¿Tienes drogas para desayunar? Voy a llevar a Morty al Insti, pásame algo. ¡El suelo es lava!
2: ¿Esto lo pusiste para protegernos o para jugar?
1: Ya no me acuerdo. ¡Morty, la mano!
3: No sé lo que estás haciendo, pero has roto el triturador de basuras.
4: Doncs continuem aquesta novena temporada, una sèrie que abans trigava com 3 anys entre temporades, i per sort ja això ha canviat. També la qualitat ha baixat una mica, tot s'ha de dir, però igualment una sèrie que segueix sent molt recomanable, capítols curtets i que sempre pues, tenen un molt bon humor. Encara que, Núria, jo no recordo, sempre mai no en recordo si vas veure alguna cosa o no.
5: Em sembla que he vist com algun capítol així suelto, però ni m'acordo mucho, sí no. Que...
4: Bueno, jo sempre recomano veure aquesta sèrie, almenys les 3 primeres temporades, per mi que són història de les sèries, tenen capítols mítics i, bueno, molts memes a partir d'aquesta sèrie. És un clàssic. Doncs veurem com surt aquesta novena temporada. A partir del dilluns la tenim en emissió setmanal a HBO Max. I anem a parlar així, mira, amb 2 minuts d'avantatge de The Boys, que ja ens va bé, perquè sí. És una sèrie que tenim. Tenim jugo, no?, per comentar. I anem a parlar, com dic, d'aquesta cinquena i última temporada de The Boys.

0: Doncs amb el tema del Patriota, no? Segurament pues, un dels personatges més icònics de les xarxes socials, ja no de les sèries, sinó de les xarxes dels últims temps, no? S'ha mort un meme, literalment. Després parlarem d'això. Però una sèrie que va venir el 2019 a reinventar en el moment més àlgid de superherois, no? Quan va sortir Avengers Endgame, que tothom estava en Marvel, i va sortir aquesta The Boys, i a tothom pues, li va encantar. Sí. Sobretot una primera temporada que va revolucionar bastant. Però bueno, abans de continuar parlant de la sèrie, anem a recordar de què va i què se senten aquests nous episodis.
1: Doncs la sèrie té lloc en un món en què els superherois representen el costat fosc de les celebritats i de la fama. Un grup de vigilants que es fan dir The Boys decideixen fer tot el possible per frenar els superherois que estan perjudicant la societat, independentment dels riscos que comporta. En la cinquena i última temporada, el Patriota governa els Estats Units mitjançant el terror feixista, empresonant els dissidents als anomenats camps de la llibertat. En Butcher, en Hughie, Lani i la resta de l'equip organitzen una resistència desesperada per aturar el seu govern tirànic, malgrat tenir tots els obstacles en contra.
0: Una sèrie que, bueno, ja els actors es coneixen de sobre, però sobretot l'Anthony Starr, no?, com aquest paper del Patriota, o Homelander, el Carl Urban, el Jack Quaid o l'Erin Moriarty, no?, que ja és una sèrie... Pues què ha passat ja en l'imaginari col·lectiu, podríem dir, no?, per molta gent, per molts friquis, per molta gent que veuen sèries. Però bueno, és una última temporada i sempre comentem que cada cop més se la juguen més les sèries. Amb les últimes temporades, sobretot des que hi ha més xarxes i tal, les sèries són més odiades que mai. I bueno, parlarem de què ens ha semblat sobretot l'últim episodi, però abans, com sempre, veiem imatges d'aquesta última temporada.
2: Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
3: Pues alabado sea. ¿Y cuál es?
4: Venga, vamos al lío, ¿eh?
5: Creemos que el Patriota anda detrás del V1.
6: Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el Patriota, será inmortal.
3: Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
7: No, lancémosle el virus ahora que es vulnerable. Liquidará a todos los putos supers del planeta.

0: Te necesito, padre.
1: ¿Me has follado?
0: ¿Qué?
1: ¿Es un rollo incestuoso?
0: ¡No!
1: Entonces, ¿qué mierdas es?
0: Tenemos que preparar al país para mi ascensión.
1: Eres de los nuestros.
2: Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y luego reviéntalo.
3: Doncs un tràiler que potser és millor que la temporada, Núria. Coses que passen a vegades, eh? Sí. Jo diré que la cinquena, per començar, a mi la cinquena em sembla clarament la més fluixa de la sèrie.
4: Sí,
3: de mira que va començar molt potent, que ja ho vam dir, eh? Però bueno, anem a parlar, Núria. En general, primer en general, què ens sembla l'última temporada? I anem a especificar també l'últim episodi, perquè és que va sortir ahir mateix a Amazon i el tenim bastant fresc.
4: Sí, a veure, és una temporada que jo crec que s'ha sentit molt estrany. És a dir, això, vam començar molt potents amb un primer episodi molt bo a nivell d'acció, de guionatge en general, personatge, repartició, tal, vull dir, molt bé. I hem anat derivant a uns episodis pel mig que han estat bé, o sigui, són per mi correctes, però sento que aquesta vegada, aquesta temporada, no hi ha hagut com molts riscos, o que semblés que els personatges estaven en risc, o que passaven coses que realment, doncs, semblés que les coses no anaven a sortir bé. Vull dir, ha sigut com potser els dos últims capítols que han començat a passar coses, inclús a l'últim, tampoc semblava que hi hagués un gran risc. És com ha anat tot com molt rodat, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que ja hi havia com el pla fet, no? I ha anat tot com esperaven. No hi havia com... Durant el capítol no hi ha hagut com aquests moments de potser pensar, ostres, no sortirà com pensaven, o algo passarà. Vull dir, ja tot va com molt rodat i penses, vale, això és el que passarà i ja està. Vull dir, no costava molt predir el que passarà. Hi ha algunes coses que han passat que són... O sigui, havien de passar, i això se sabia des del capítol número 1 de la sèrie, però potser no de la manera que s'esperava. Tampoc penso que haurien d'haver fet... O sigui, hi ha gent que també deia en plan de... No, que, o sigui, que el pla del Homelander, no, hagués triat com endavant i hagués sigut com el caos absolut. Jo tampoc penso que això hagués funcionat. Hagués potser estat bé, però potser d'una altra manera fer que realment semblés que hi havia un risc i no com aquest punt de... bueno, que és això, que al final tot ha anat com havia d'anar, d'alguna manera.
3: Jo crec que hauria sigut interessant, i em recorda bastant al final de Joc de Trons, en plan, molta gent deia que, per exemple, quan la que passava amb Daenerys, no?, que veiéssim una mica més del que passa, no?, a l'Aftermath, per dir-ho així, no?
4: Sí.
3: I en The Boys tampoc ho veiem, no? Jo crec que hauria sigut interessant veure una temporada sencera, fins i tot, amb Homelander com a dictador total. Però bueno, potser no hi havia masses ganes de continuar la història. Però sí que és veritat que dona sensació de moltes oportunitats perdudes de The Boys, sobretot a l'últim episodi.
4: Sí.
3: A l'última temporada potser també, però més a l'últim episodi, perquè hi ha escenaris molt potents, estem a la Casa Blanca, ja, que tu dius, uah, aquí es pot cuinar coses guais, no? Sí que potser, sí que hi ha escenes que per mi sí que valen la pena i estan molt bé, que ara les comentarem ja amb els spoilers, però sí que és veritat que jo crec que potser em recorda bastant també aquest final. No, a veure, no, la sèrie és la mateixa, eh? Stranger Things, una miqueta. Diguem que és molt facilón en la pelea final,
4: sí,
3: per dir-ho així.
4: Sí.
3: Però després, com el post, a mi no em sembla l'epíleg, em sembla bastant guai.
4: Sí.
3: A mi sí m'agrada més que potser el clímax.
4: Sí.
3: Però així, llavors em recorda bastant a la sèrie de Netflix, i mira que, bueno, en aquest cas no dura dues hores l'episodi, que dura una horeta clavada, no? Que sí, no s'han allargat. Però sí que és veritat que és això, que se sent una mica gata estrany, potser per ser un últim episodi, com solucionar-ho tot en mitja hora, i hi ha una baralla, perquè és una baralla,
4: sí.
3: que literalment a la tercera temporada o a la segona hem tingut escenes d'acció molt més currades a la sèrie i on se sent que se juguen moltes més coses.
4: Sí.
3: És el que dius tu, hi havia més riscos a la segona o a la tercera que a l'última temporada,
4: sí.
3: I això potser no té massa sentit, i sobretot amb The Boys.
4: Sí, aquí que anava molt a lo segur, no? Al final, o sigui, tot ha anat com molt planificat. Jo és això, o sigui, sí que estic d'acord amb el tema de l'epíleg, que crec que està bé, però és això, també va passar amb Stranger Things, això que és com els personatges no o sigui, no sembla que s'hagin de morir o que tinguin el risc de que es puguin morir, és com ja penses que tot sortirà bé, un poco Vengadores, no?, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, sí.
4: Llavors això potser és el que ha fallat més. També és això, durant la temporada, ja et dic, hi ha hagut potser episodis d'aquests botella que potser, o sigui, no estan malament a nivell de contingut,
3: no era el moment,
4: però
3: no?
4: No era el moment o no encaixaven realment per aquesta temporada, tenint en compte que és la final. No ho sé, o sigui, en general hi ha hagut com això, i també ara que Lincoln, no?, que es fa la sèrie aquesta prequela de The Boys, doncs hi ha moltes coses que van linkades a això. Inclús també m'ha fet gràcia perquè, o sigui, jo sense haver vist Gen V, clar, apareixen personatges, però... tampoc no tenen molta ratlla, vull dir, surten com dos o tres escenes.
3: Hi havia més de los personajes de Gen V saliendo para hacer de conductor de Uber.
4: Literal,
3: Que és el que fan a... Hi havia moltes teories de que la protagonista d'aquest spin-off seria important per la derrota patriota. No ha passat res, literalment. I el personatge que deies ara per la Soldier Boy, per la prequel i tot això, molt desaprofitat, aquesta última temporada. Va començar molt fort, també, de... Ojo... i un altre cop torna on estava. És el mateix punt. O sigui, és una repetició aquí de... Que The Boys potser és el que més li passava a partir de la quarta, que a mi em donava por de repetir-se a si mateixa molt totes les trames, com donava cercles sobre si mateixa, no? I aquesta última temporada ho torna a fer amb alguns personatges. I és com, bueno...
4: Sí.
3: Potser esperava un altre final, però sí que és veritat que a nivell de... Igualment, jo m'entenc que a nivell d'epíleg em funciona i sí que és veritat que no hi ha incoherències per part dels personatges, que potser això és l'error més potent que podries fer, no? Una temporada final. Però clar, ser tan facilona també potser li treu punts.
4: Sí, és això, vull dir, penso que podrien haver aplicat una mica més de complexitat o a la trama o el que passava, a l'acció inclús, vull dir, no ho sé. I també és veritat que tinc la sensació que al principi la sèrie estava molt més centrada en els The Boys, que la sèrie es diu així, i ha anat progressivament centrant-se més en els superherois, que també és interessant, però sento que realment el pes de la trama al final és el Butcher, el Hughie, vull dir, i tot el que els acaba unint per poder acabar amb això, vull dir...
3: Cada cop també el Patriota ha pujat més, també. Que no em queixo,
4: Perquè ja vull dir...
3: l'Antoni Starr és espectacular, el seu paper, i esperem per fi que tingui una nominació a algun premi, també, que ja fa falta. Però anem a parlar, jo ja no puc aguantar-me, anem a parlar amb spoilers, perquè sobretot l'últim episodi hi ha moltes coses que comentar, i per no em vull oblidar, parlar d'una cosa que esperàvem, és una tonteria potser, era la mort de Deep, o Profundo. Una cosa que s'esperava des del primer episodi de la sèrie, no? Pues eso tampoco me ha semblat gran cosa, a mi, sincerament. Jo,
4: o sigui, no sé... A mi m'agrada la manera.
3: Sí, la manera.
4: Crec que està molt bé l'escena. Però, bueno, és això que no... És això, en general, l'episodi tampoc se sentia que hi hagués com aquest risc, llavors suposo que això també per mi ha acabat conseqüent això, però a mi la mort m'encanta, o sigui, m'encanta això de que tots els peixos el deixin de costat, vull dir, no té res, no té lloc on caure mort, o sigui, literalment, que és el pitjor que li podria haver passat.
3: És un desgraciat, bàsicament, però potser que l'hagués matat a mi Starlight, m'hauria agradat, més bàsic, però potser m'hauria agradat més. Però entenc que la ironia, no?, els guionistes diran, que lo maten los peces, que irónico, bueno. Pues bueno, ho ha fet així i ja està.
4: Bueno, i a veure, també, o sigui, sí que és cert que al final, al principi, òbviament, la Starlight no té com aquest problema amb el Deep, però jo crec que tal com va evolucionar la sèrie i tal, no sé si per mi hagués fet el pes, perquè sento que la Starlight és com que ja ha passat pàgina d'això, o el veu com un absolut pringat, que jo crec que és pitjor, saps? Vull dir que...
3: Bueno, i mentre no el mateix Patriota, que hagués sigut la cosa més random, perquè això ho podria haver passat al primer episodi, no?, de la sèrie, jo mai oblidaré el meme del Profundo, quan torna amb la cançó allà de ti, no, ni, no, ni, no, ni, mític, amb Sweet Child of Mine, aquest meme és dels millors de la sèrie.
4: És que és increïble.
3: Ara parlem de memes, li pregunto a la Núria quin és el... Bueno, li puc preguntar ja, si vol, quin és el seu preferit de meme, perquè és que hi ha tants a Patriota. Jo sempre diré que els dos millors per mi són el del cinema, que està amb els pitos, que està allà amb el careto, l'Anthony Starr, i l'altre del passadís, que està rient-se. Que té com tot, els cinc estats, no?, d'emoció seguits allà al passadís, que és brutal.
4: Aquest és molt bo. Jo ets a dir que a mi, no sé per què em fa molta gràcia, no sé, al principi de la segona o la tercera temporada que fan com aquella premiere i està el Hughie allà al costat del Homelander, és com que es troben i és com wow, en plan, aquella em fa molta gràcia. I justament a l'últim capítol he començat a veure que hi ha el meme aquest de quan perd els poders, que comença a saltar.
3: És curiós perquè, fixa't que ho podria haver fet a la vida real l'actor i no ens diria res, però ho fa la sèrie i és com queda tan ridícul després de veure el personatge amb aquest poder. Això també fa una part de l'actuació i gesticulació, no?, de l'Anthony Starr. I ja que estem parlant del Patriota, doncs anem a parlar del més gordo, no?, que passa a l'últim episodi, que és que el Patriota ens diu adeu, cosa que esperàvem, no? És la trama principal, no?, aquest enfrontament entre el Carnicero, entre Butcher i Patriota. Sí que és veritat que la baralla amb el fill involucrat no em diu massa, però la mort en si sí que a mi sí que em sembla un bon moment.
4: Sí, és a dir, era evident que qui havia de matar en Homelander era el Butcher, perquè és qui va començar tot això i és que té el beef principal con este hombre. Sí que crec que la participació del Ryan era important, que a mi em va fer gràcia quan va sortir l'episodi i vaig pensar, hòstia, este senyor, quanto tiempo, no? Però, òbviament, era rellevant i jo crec que havia... I al final és això, és el seu fill, no? I li diu tot allò de... Bueno, que
3: eres una mierda, etc.
4: Le dice todo. Però sí, en plan, sí, a mi... el que és al final com a tal, sobretot això que és la retransmissió, no? Tot això, vull dir, està molt bé i és això, al final acabes veient com realment el Homelander, que és el que li repeteixen constantment, que sense els seus poders no seria ningú.
3: No és res.
4: És un pringat, vull dir, perquè no sap realment qui és i quin és el seu valor com a persona. Vull dir que llavors està superbé al final. Jo a mi em va agradar molt. Vull dir
3: tota aquesta part és molt bona. També l'última frase que li diu, la por mi beca, està molt bé.
4: Sí.
3: Això està guai, són moments que estan ganados, no? Sí. A través de la sèrie. I també és veritat que aquesta mort és literalment la del còmic, perquè jo això no ho sabia. Ah. I després vaig veure la imatge, canvia molt la història, com el camí per aquest moment no té res a veure, però com aquest moment en específic és el mateix. O sigui, el mata igual, i això pues, va ser, crec que és un bon homenatge, no, també a l'obra original, que la majoria de gent diu que és molt millor la sèrie que els còmics, però bueno, han fet aquest guinyito, no? I també parlaves d'aquesta retransmissió al final, que per mi està molt guai, no? També això que veiem, aquesta reconversió, no? dels Estats Units, a l'església aquesta que es funda, no? El patriota, que han de creure en ell com a Déu, que d'aquella manera pues, ens porta a la nostra realitat, no? Una miqueta, amb el que està passant als Estats Units.
4: Sí.
3: I també pues, el missatge de la sèrie, que per molt que alguns vulguin, sempre hi hauria la gent que estarà en contra seva, no? Que això també jo crec que és interessant que ho marqui bastant, no? La sèrie.
4: Clar, al final, vull dir, sempre... Bueno, és el problema que sempre s'han tingut amb totes les dictadures. Vull dir, al final, vull dir, pots carregar-te a la gent que se suposa que va en contra teva, però és que això els farà viure en un estat de por, de dir, no tinc aquesta lliure elecció, no? Vull dir, i és el que els hi passa, vull dir, fan hi ha aquell episodi que fan aquesta... como estreno del tráiler este.
3: Prueba, ¿no? Una prueba.
4: Bueno, el tráiler este que era increíble, pero...
3: faltan efectos, no sé què.
4: Sí, eso es que era buenísimo. I clar, potser hi havia 4 persones a tota la sala que genuïnament creien que sí, que el Homelander era Déu.
3: I ja està. Sí.
4: Clar, vull dir, és que no pots forçar la gent. Vull dir, la gent no creu en Déu, no creu en la Bíblia perquè els hi han forçat la història. Vull dir, creu perquè genuïnament ho creu, m'entens? Vull dir... Llavors, és que no té cap mena de sentit.
3: També és curiós com toca aquest tema, com no hi ha res més gran als Estats Units que el cristianisme i que les creences religioses. És com, això per aquí no passarà ningú, no?
4: Sí, sí.
3: Això també és interessant com ho planteja la sèrie. I també parlaves d'aquesta retransmissió i ho lligo a un personatge que no ho havíem parlat, però per mi és dels millors personatges de la temporada, que és Ashley.
4: Sí.
3: A mi em va ser superinteressant que a les primeres temporades potser era com, bueno, graciosita i de fondo i tal, amb el Homelander, però amb aquesta doble personalitat ho podríem dir entre cometes, i com al final hi ha un moment molt, per mi, dels més divertits de la sèrie. Em vaig riure moltíssim que veiem una retransmissió de jo vull ser la presidenta, jo vull ser bien, i després surt la CNN, ha havia un impeachment... i han echat la presidenta
4: en
3: forma unànime. És com, això és molt bo. Sí, The Boys també sempre ha destacat per la seva comèdia, no? A part dels memes involuntaris també, però és una sèrie que porta molt bé aquests registres.
4: Sí, vull dir, en general és això, la comèdia a mi, jo crec que més o menys ha anat bastant bé durant la sèrie, sí que potser, sobretot més al principi, sí que crec que estava una mica més treballada, que aquesta temporada potser també s'ha vist una mica així, però bueno, segueix tenint els seus moments, vull dir que per mi això segueix estar genial. Jo no sé, hi ha altres personatges, també el tema de la Sage, que, bueno, que és com un personatge que anava furulando por ahí, no sé molt bé.
3: Ha dado tumbos.
4: Sí.
3: I n'hem parlat d'una cosa molt, molt grossa, és la mort de Frenchy, també.
4: Sí.
3: I tot el tema de Kimiko. Aquí, a mi... no vaig sentir res. Això és el pitjor que es pot... Jo, per mi, quan veig una sèrie molt llarga i hem passat molta estona amb aquests personatges i algú mor i no sent res, llavors hi ha un problema aquí.
4: Jo tenia en compte que quan ara... O sigui, que he estat veient la sèrie tota seguida, vull dir, per mi, la relació d'en Frenchy i la Kimiko és que és de les que més m'ha agradat de tota la sèrie. O sigui, tenen una relació preciosa i m'ha encantat i és de les coses que des del principi m'havien fascinat molt. I sento que, sobretot a les quartes, cinquena temporada, és com que ha anat una mica furulant. I això, la mort, jo crec que és un problema, a part de potser escriptura, que també és una mica estrany, però sobretot de muntatge. És com una mica estrany, perquè és com es talla de cop l'escena, que està amb el Homelander, i i passem a...
3: Se viene arrastrando.
4: Sí, i és com una mica estranya el muntatge i tot en general. Llavors, bueno, sí que crec que al final de la Químico m'agrada com a missatge, però és això, que la mort de Fancy és com una mica rara, i a més això, com en el penúltim episodi, saps, en aquell moment... És que era no sé...
3: És estrany. Sí. A nivell de col·locació, podríem dir,
4: de
3: no?
4: De temps, sí. És molt... Sí.
3: I també, per acabar, ja he fet la gracieta, a l'últim pla de la sèrie, no vas veure, per mi hi va haver un guinyo molt clar al primer episodi de The Boys.
4: Sí, clar, al costat del carrer.
3: Al carrer. Amb la seva parella, recordem la primera escena de The Boys, pues, veiem el Hughie amb la seva parella de aquel entonces, no? Com l'assassinaven. Sí. Literalment, un superheroi que li importava res, no? Sí. Que era l'A-Train, no?
4: I fan
3: la gracieta d'acabar igual amb un pató allà al carrer, no sé què, i tu penses, no, que no passa nada, no? És una mica com, que cabrons són, que ho estan fent perquè pateixes una miqueta. Però, bueno, evidentment, pues no passa res i s'acaba la sèrie. Però, bueno, m'ha agradat també aquest detallet final.
4: Sí. Sí, vull dir, és que, en general, jo crec que tots els... o sigui, totes les trames, en general, jo crec que han acabat bastant bé. És a dir, potser l'execució no ha sigut la millor, vull dir, s'ha restat durant la temporada, però, en general, jo crec que els finals i l'escriptura, jo crec que ha estat bastant bé. Jo, havent entrat a Twitter avui... Bueno, jo he vist cada cosa, hi ha gent que també ve la sèrie con los ojos cerrados, en plan, bueno, gent dient en plan, per exemple, el Butcher, en plan, diu, per què fa això d'anar-se'n, en plan, i dir això de que vol matar tots els superherois i no sé què i tal, és com, vull dir, què? En plan, saps, així, coses d'aquestes que dius, a veure, és evident, vull dir, sí, prestamos un poco de atención, ¿sabes? Pero bueno.
3: Ens hem saltat això, Núria, eh? Ara parlarem al top 10, perquè si no se nos va de la mà, però sí. El tema de Butcher, molt important, sí. També, a la pilac de la sèrie. Però abans hi ha una cosa que no ha baixat mai a The Boys, que és la música.
4: Ah, sí.
3: És el soundtrack, sempre té temazos a la sèrie i, evidentment, pues, té un clàssic també dels 90, Núria.
4: Doncs sí, la cançó és Wannabe, de les Spice Girls, que sortia la primera temporada al quart episodi.
3: Doncs escoltem a les Spice Girls i tornem una estoneta amb el top 10.

0: Doncs avui tenim un top 10 d'aquests, com sempre es passa, no? Fórmula 1, perquè ens enrotllem amb les sèries abans, bueno, coses que passen. Comencem amb el 10, Núria.
1: Número 10 tenim Los Testamentos, a Disney+.
0: L'spin-off o seqüela de Cuento la criada, no? Que està acabant ja, o sigui que la gent que no li agraden veure les sèries, no? Setmanalment, que no saben de sèries, no? Doncs ja poden anar a començar-la a Disney+. Passem al 9.
1: Número 9 tenim La maldició de Widow's Bay a Apple TV.
0: Aquesta sèrie que vam comentar s'estrena fa unes setmanetes i que jo ja l'he començat. Boníssima, Núria.
1: Sí?
0: Aquesta sèrie la podríem comentar.
1: Uepa.
0: Vamos a dejarlo ahí. Espectacular. I es nota molt que és el director d'Atlanta i Barry. Sí, potser, jo crec que et recordarà també a Barry, moltes, a part hi ha un actor dels protagonistes, no? També, o sigui, bueno, sí. Sèrie recomanadíssima aquesta. Passem al 8.
1: Número 8, para toda la humanidad, a Apple TV.
0: Que segueix sent la sèrie més vista a Apple, també estarà a punt d'acabar, com la de Los Testamentos, i que la gent que estigui esperant, adelante, ja pot començar la sèrie a Apple. Passem al 7.
1: Número 7 tenim Hombre en Llamas, a Netflix.
0: Que ja no és la sèrie més vista aquí a Espanya a Netflix, segueix tenint bones dades, però vam tenir aquesta estrena, no?, que vam parlar, que ara direm... Jo crec que la Núria encara no l'ha vist, no? L'altra estrena, ni ganes. Bueno, ara comentem. Passem al 6.
1: Al número 6 tenim Hacks, a HBO Max.
0: Que està acabant també a emissió. La setmana que ve, si no m'equivoco, surt el seu final ja de sèrie. A veure, com està? Si no passa... A veure, com The Boys. The Boys no ha sigut desastrós. No ha sigut desastrós The Boys, eh? No li posaríem mala nota tampoc, però home, doncs no li posaríem un 10, no?
1: Sí.
0: Llavors ja veurem què tal, ja ho comentarem la setmana que ve també. Passem al 5.
1: No, al 5 tenim Halfman a HBO Max.
0: La sèrie del Richard Gadd, que segueix pujant posicions, la sèrie que potser hem de comentar també, ja vam dir, potser la veiem. Jo encara no he tingut el plaer, la Lúnia tampoc, no. Però ja dèiem, tenia molt bona pinta també. Passem al 4.
1: No, al 4 tenim From a HBO Max.
0: Que la Núria ja està... Has acabat la primera?
1: Vaig acabar la primera.
0: I què?
1: Pues va pujant, eh? Ojo, o sigui, els últims capítols estaven molt bé. O sigui, va sorprendre bastant. Jo la seguiré viendo, o sigui que ja...
0: Bueno. Ja queda menys perquè jo la vegi. Pensa que d'estiu li donem una... Clar, l'estiu és el moment, no?, per veure alguna sèrie així més llargueta i tal.
1: Sí.
0: Potser From, que ja porta 4 temporades. Ja està crec que ja està acabant la 4ª temporada o meitat acabant, més o menys.
1: Sí.
0: O sigui, també, pues ja... Se puede ir poniendo la gente al día, també, de From. Encara que és una sèrie, jo crec que aquesta és de misteri que afavoreix, també, no?, l'emissió setmanal.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Que fa pinta, no?
1: Sí.
0: Passem ja al número 3.
1: Número 3 tenim Berlín i La dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que és la sèrie que parlen, que estrenava la setmana passada i que, bueno, pues, té la pinta que té, no? A veure... Ja vam veure el tràiler, no?
1: Sí, vull dir, jo vaig veure la primera temporada i ja està. Vull dir, era per passar el rato, però...
0: I basta, no?
1: Sí.
0: I com sempre, per les dues primeres, que les últimes setmanes, però hi ha hagut un petit canvi. Número 2.
1: Número 2 tenim Eufòria, a HBO Max.
0: Que encara no he vist l'últim episodi, Núria.
1: Jo tampoc.
0: Tu tampoc? Pues mira, pues no comentem Eufòria, és el que hi ha. Pues ja la comentarem igualment quan acabi temporada, parlarem d'ella, això segur. I el número 1.
1: Número 1 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que ens hem deixat el tema de Butcher, no? Que, pues, otro fallecimiento más, no? L'últim episodi de la sèrie.
1: Sí.
0: Que potser era també en aquest aspecte una mica facilon, també. Parlàvem, no? Comparat amb altres morts, potser, no sé. Però, bueno, no és incoherent tampoc.
1: No.
0: O sigui, amb el missatge de la sèrie.
1: Tenia sentit que passés, sí. Vull dir...
0: Ens ho esperàvem, en certa manera, no? Sí. I l'escenari està guai, bueno, l'escena en si està ben gravada, sí. Tampoc ens podem queixar, podria ser pitjor.
1: Sí.
0: Però, bueno. Anem ja a acabar el programa, deixem de The Boys perquè si no se nos va, però no deixem The Boys. És mentida. Anem a parlar del món de les xarxes socials una miqueta més de la sèrie d'Amazon.

0: Doncs, evidentment, la sèrie pues, és una de les més comentades, no?, a xarxes ara mateix i dels últims anys en general. I, Núria, pues, evidentment, pues, ha hagut moltes reaccions, no?, de tot tipus.
1: Doncs sí, una sèrie estrella a Prime Video ja ha arribat al seu final i molts usuaris de xarxes han comentat les seves reaccions a l'episodi final i el balanç que fan de la cinquena temporada. A més, també hem vist algunes publicacions d'acomiadament d'alguns actors, com els intèrprets d'en Frenchy i la Kimiko, que s'han fet tatuatges a joc dels seus personatges.
0: Que bonito.
1: Sí.
0: No, també hem vist aquella escena final de l'episodi on estaven ahí al cementeri, no, i tot això. L'emoció que tenen els actors, es veu que això ja no és actuació,
1: sí.
0: És genuí, no? Es veu a les cares.
1: A mi em fa gràcia perquè he vist alguns vídeos que sóc el Carl Urban i no sé si l'actor que fa de l'MM, com que comentaven en plan a reels de gent, en plan que posaven coses de la cinquena temporada i tal i anaven comentant coses, si reien o coses així.
0: Recordem que l'actor que fa de bueno, Leche Materna, de l'MM, no? És puertorriqueño, crec que ell. I jo vaig veure un reel que parlava espanyol i, hòstia, que locura, no? I, clar, parla espanyol natiu i és una passada també, no t'esperes de primeres. Es parlaves de Carlos Urban, no té res a veure amb The Voice, però és que jo sempre me'n recordo de l'entrevista aquella que li van fer Carlos Urban amb un altre actor que no me'n recordo. No saps el meme aquest de Five Guys? No l'has vist mai, aquest vídeo?
1: Ai, no ho sé.
0: Ui, Núria, esto te lo tengo que enseñar yo. Pues... Ja, no ho sap, ja l'ensenyarem un altre moment. Anem a acabar el programa a un altre final, i és que aquesta setmana hem tingut un aniversari d'un dels pitjors finals de la història, no? Per molta gent, per mi hi ha més pitjors, però bueno, evidentment va ser decepcionant que va ser el final de Joc de Trons, Núria.
1: Doncs sí, aquesta setmana ha fet 7 anys del final de Joc de Trons. Molts usuaris i xarxes han aprofitat per recuperar imatges de l'últim episodi i alhora recuperar el debat sobre les males decisions de guió de l'última temporada.
0: Jo habitualment, ara faria spoiler, però per razones que no puedo decir, no lo haré. Llavors, bueno, és una sèrie que, evidentment, aquesta imatge, bueno, aquesta imatge se me remueven las tripas.
1: Sí, sí, és dolorós.
0: Sí, parlem de la imatge, bueno, de l'escena final, no, Joc de Trons, on està aquest concilio, per d'alguna manera, amb Bran, Sansa, Arya i tal, que, bueno, que diguem que el guió d'aquella escena era una cosa...
1: Bueno,
0: no es pot explicar, no?
1: A veure, en general, tot l'episodi final, vull dir, tampoc
0: és,
1: no...
0: És que és el pitjor de la sèrie, sí. És... Jo a l'última temporada hi ha coses que defenso bastant, eh? Però l'últim episodi en si és que, bueno, passaven una sèrie de coses bastant inexplicables.
1: Sí, no? És això, jo que la vaig veure així com de cop, per d'alguna manera, no? Perquè ja la vaig veure quan ja havia acabat, doncs, és que clar, va ser, les primeres temporades eren The Goat, no? I l'últim episodi, Coffin Baby, saps? O sigui, bueno...
0: Sí, és veritat, és veritat, té raó la Núria. Una sèrie que va sortir fa poc també una miqueta més de notícies d'aquesta sèrie, que es parla de John Nieve, que volia fer una seqüela, i que s'ha desvetllat que sempre es deia que era l'actor el que volia fer-ho. No, i s'ha dit que va ser la cadena qui va anar a dir-li a Kit Harington, que llavors li va semblar bé, però després van pensar, ui, potser ens arruïnem més tot encara. I pues, al final pues, no ha acabat passant. Jo, enhorabona, perquè no passi això.
1: Sí, perquè hagués sigut com reciclatge de personatge molt
0: quina
1: innecessari.
0: Quina necessitat, inventar sobre la inventada. O sigui, ja és... O sigui, vull dir, ja, bueno, per qui no sàpiga, no?, que la sèrie, pues, a partir de la sisena temporada, no hi ha llibres, i bueno, s'ho van inventar tot. Llavors, millor deixar-ho ja com està. Tenim la Casa del Dragón, el Caballero de Siete Reinos... que vayan tirando, no? Doncs fins aquí hem arribat amb el nostre de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve per parlar de The Mandalorian i Grogu.
1: Parlarem,
0: farem una pel·lícula.
1: Sí,
0: per variar, però és que
1: aquesta temporada ha fet ja dues pel·lícules,
0: Vam fer Peaky Blinders, però esperem que no surti com la de Peaky Blinders.
1: Sí, que
0: no?
1: jo vull pagar l'entrada de cine. Peaky Blinders la vam veure a casa.
0: La vam veure a casa, no? Bueno, però paguem al Netflix, no és pirata.
1: Ja.
0: Però de Mandalorian, bueno, sí, anirem el dimarts o el dimecres, que és més barat.
1: Sí.
0: He mirat el dissabte, 13 euros, Bueno, està la cosa molt mal.
1: Sí.
0: Doncs ens veurem la setmana que ve, però abans us deixem amb el tema Dream On, del mític grup format a Boston d'Aerosmith. La cançó publicada el 1973 dins l'àlbum d'Aerosmith apareix al cinquè episodi de la segona temporada de The Boys. Això és tot, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Són les 7 del vespre. Fa molt poquet que el sol s'ha posat per l'oest. El cel cada vegada és més fosc i cada vegada es veuen més estrelles al firmament. M'hi fixo que per sobre de l'oest, on s'ha posat el sol, hi ha una estrella atronjada més o menys a un pam d'alçada de l'horitzó. És una estrella molt peculiar perquè precisament no és una estrella. És Saturn, el planeta Saturn. Des de la Terra, els planetes es veuen així, com estrelles. El cel cada vegada és més fosc, cada vegada es veuen més estrelles. Són les estrelles de l'hivern. Els que coneixem una mica el cel podem distingir les diferents constel·lacions. I les constel·lacions van canviant al llarg de l'any. Ara estem veient les últimes coetades del cel d'hivern. Veiem Andròmeda, per sobre del planeta Saturn, la constel·lació d'Andròmeda, perquè també hi ha la galàxia d'Andròmeda que es podria veure amb binocles o amb un telescopi d'aficionat. Si tirem més cap al sud, perquè ara estem mirant cap a l'oest, una miqueta cap al sud, dalt de tot veiem l'estrella brillant Capella i el cotxer Auriga. Per sota, la constel·lació de Taure, amb l'estrella vermelleta Aldebaran. I per sobre d'Aldebaran, més cap amunt, hi ha un reguitzell d'estrelles molt brillants, les Plèiades, un cúmul obert. Es poden veure a simple vista i amb uns binocles. Al costat de les Plèiades veuríem un altre planeta, està Urà, però necessitaríem un telescopi. De moment ho deixarem estar. Si mirem una mica cap a baix, veurem una estrella brillanta de color taronjat i tres estrelles alineades i una miqueta més avall una estrella també brillant és en Rigel. Estem mirant la constel·lació d'Orió, el caçador. Preciosa. A l'esquerra i cap amunt, com si miressin cap a l'est i molt cap amunt, hi ha una estrella brillant que enlluerna amb brillo a totes les altres. I aquí tenim una altra sorpresa, perquè tampoc és una estrella, és un altre planeta. És el planeta Júpiter. Si ens hi fixem una miqueta i fem una línia entre Júpiter i Saturn, una línia imaginària, és clar, veurem que aquest és el camí que segueix el Sol en el firmament. Aquest és el que nosaltres diem l'eclíptica, el camí del Sol. Bé, des de Júpiter, una miqueta avall, menys un pam, també tenim una estrella brillant, és Procyó, del Canis Menor. I més avall, i a la dreta, tenim una estrella molt brillant que és Sirius, de Canis Major. Són les constel·lacions d'hivern. És primera hora de la nit. El cel anirà avançant passet a passet cap a l'oest. Però no és el cel el que es mou, és la Terra. De tota manera, nosaltres ara estem en un impàs. Ara, d'aquí poc, vindrà la primavera meteorològica. Però d'aquí un parell d'hores ja podrem veure el cel de primavera. Però aquesta serà una altra observació i serà una altra nit. Bons cels, Mataró.

0: Bon dia. Aquestes paraules que heu sentit són de l'astrònom Jordi Lopesino i les ha pronunciat després d'una observació del firmament fet a començaments d'aquesta setmana, molt i molt interessant, a Premià de Dalt. Avui tenim un estudi molt ple de convidats i convidades i nosaltres, com sempre, molt contents. Bon dia, Gabriel.
1: Bon dia, bon dia.
0: Molt bé. Ell és un dels nostres companys del Cruïlla d'Europa, que parla, com sempre, des d'Andorra, i ens ha acompanyat l'artista Julia Art, que després la tindrem en el programa, i també la docent ens acompanya en aquest estudi, la docent de la Universitat Autònoma, formadora en coeducació i una de les portaveus del grup Regenerem-nos, la Teresa Navés Nogués. Bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies de convidar-me.
0: I també hi són en Jordi Lopesinos,
3: bon dia,
0: astrònom, i en Ramon Navas, que tu ets...
4: Jo sóc aficionat a l'astronomia.
0: Ah, molt bé. Doncs d'acord. Doncs moltes gràcies per ser aquí i per poder gaudir aquests minuts i per explicar als nostres oients que ens dedicarem a l'astronomia.

0: Gabriel, bon dia.
1: Bon dia, Teresa.
0: La sessió d'observació que es va fer, que s'ha fet un d'aquests dies, i que va ser molt interessant, comandada per en Ramon Navas i en Jordi López Sinos, què et va semblar? Tu, que com que ets molt jove, no sé si havies assistit ja a alguna altra sessió similar.
1: Jove i inexperta en aquesta matèria, ho he d'admetre. Doncs no, la veritat és que em va semblar interessantíssim, perquè jo ja dic, o sigui, precisament d'astronomia, no en sé. I he de dir que sí que és veritat que vaig estar jo a l'Observatori de Madrid farà uns anys, farà com 2 o 3 anys, que allà hi ha un observatori bueno, espectacular, la veritat, que està com a la zona de dalt, i bueno, allà sí que vam fer com, diguéssim, una visita per tot el que és el museu, hi havia tot de mapes, i hi havia telescopis impressionants de fusta, supergrans, amb diàmetres molt grans, i la veritat és que jo em va impressionar molt, i clar, quan vaig assistir a la xerrada i després vam anar a la terrassa de la Teresa que ens va fer la masterclass el Jordi, i bueno, la xerrada del Ramon també, doncs a mi, ja et dic, com que és una matèria de la que jo no sé molt, em va semblar bastant interessant, sobretot també la forma en com ho explicaven, i també veure la passió de com...
0: amb la qual ho explicaven.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs ens va rebre en Ramon Navas. Ell té un llibre publicat de l'editorial Marcombo, que es titula Cometes i asteroides, que és així?
2: Així mateix.
0: Molt bé. I el Jordi també té un de recentment publicat, que ja el direm una mica més endavant, però si ens el vols recordar...
2: Sí, Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol, també de Marcombo.
0: Ah, també és de Marcombo. I ja que aviat en tindrem un d'eclipsi?
2: Sí.
0: Està ja anunciat?
2: El 12 d'agost.
0: Perquè jo he llegit el New York Times, ja ho diu.
2: Sí, sí. Bueno, després en pararem per concretar on hem d'anar a veure'l i de quines maneres.
0: I tant, i els hi podem dir als nostres oients, perquè fem el programa per ells, on s'han de col·locar, com s'han de col·locar...
2: Què fer i no fer.
0: Què fer? Ah, i què no fer? Està molt bé, això. Està molt bé. A veure, comencem ara, ja que ja ens hem situat amb aquest àudio d'en Jordi López Sinos, parlant del cometa famós 3I Atlas, que encara que en parlarem després, ens podríeu explicar per què es va fer tan famós fa uns mesos?
3: Es va fer tan famós per dos motius. Un, perquè, a diferència de tots els altres cometes, o gairebé tots, estan formats al sistema solar, i aquest va ser el tercer objecte que venia de fora del sistema solar. És a dir, és un objecte que... un cometa que ve de fora del sistema solar. No s'ha originat en el sistema solar. Per tant, ens porta informació d'altres sistemes estel·lars. És com una joia, és com un fòssil que ens ha aparegut de molt lluny. I ha vingut... en lloc de tenir que anar-lo a buscar, s'ha tensat al sistema solar, i és una manera estupenda de conèixer com poden ser altres sistemes estel·lars sense tenir-hi que anar-hi, que no tenim la tecnologia per anar-hi. Aquest ens ha vingut, és un regal. Després, també és un regal una mica, ha sigut enverinat pel tema de que un astrofísic de Harvard li ha tret una mica massa de suc, dient que si podia ser una nau espacial, si era una intel·ligència artificial. Llavors, aquesta combinació
0: ja
3: ha sigut explosiva.
0: Ja pots dir el nom de l'astrofísic, ja.
3: Ja sortirà, ja.
2: Aquest cometa és interestel·lar com la pel·lícula.
3: Com la pel·lícula. Pel·lícula que hauria de ser de... obligat visualització a totes les escoles de ciència, i que no siguin de ciència també. Una pincelada de ciència mai va malament a ningú.
0: I per què ho hauria de ser?
3: Perquè actualment...
0: El tema.
3: El tema, sí. El tema és, en realitat, la relativitat general d'Einstein. D'això parla la pel·lícula. Estem en un moment que el jovent desconeix molt de ciència i tecnologia, i després passa el que passa. En un món cada vegada més científic i tecnològic, és una barbaritat que la gent no sàpigui res de ciència i tecnologia, perquè estem condemnats als fracàs. No són paraules meves, són paraules del Carl Sagan. Per tant, convé molt que la gent tingui unes pincelades, perquè si no, ara resulta que després de 2.000 anys de tenir claríssim que la Terra és rodona, és plana. I totes aquestes bestieses que estan sortint en els mitjans, perquè la gent no sap pràcticament res de ciència. s'ha de tenir una cultura general. Les lletres són importants, les ciències també. Jo no estic dient que sol ciències... no, totes les humanitats, les ciències, imprescindibles per tenir una cultura del segle XXI.
2: Inclús l'art.
3: Inclús l'art.
2: Que tenim la Júlia. Sí.
3: I que alguns som negats per l'art, però no vol dir que no sapiguem admirar-lo. Mm-hmm.
0: Bon dia, Júlia, que em sembla que estàs ja connectada.
4: Sí, buenos días, Teresa. Buenos días a todos.
2: Hola, Júlia. ¿Qué tal?
0: ¿Estás de acuerdo con eso que se estaba diciendo fins ahora?
4: Sí, sí, sí. Y estoy con Ramón. Interestelar, yo creo que la tendría que ver todo el mundo. Porque es una película que, bueno, puedo romperte un poco la cabeza, pero realmente es científica. Yo tengo el gran honor de que una persona que ha participado en esa película, que es el Kim Thorne, que es premio Nobel de Física del 2017, tiene una obra mía, regalo mío, y bueno, y eso es una de mis películas favoritas, además.
0: ¿Y cómo es diu aquesta persona? ¿Ens pots tornar a recordar el nom, que l'has dit molt ràpid?
4: Sí, Kim Thorne, es K-I-P, que lo tengo escrito por aquí.
0: ¿De quina nacionalitat és?
4: Pues no sé si es americano o inglés, no lo sé. Su apellido empieza por T-H-O-R-N-E, Kim Thorne.
0: Molt bé.
4: Bueno, es que mi inglés es como el de Ramón.
0: Molt bé, doncs tu que parles de coses interessants, jo ara m'ha vingut a la memòria poder dir que una mica lligant amb el que deia en Ramon, que jo he treballat molts anys amb una persona que va començar a fer la ciència divulgativa, l'Eduard Ponset.
3: Oh, i tant.
0: I tant.
4: Oh, clar, sí, sí, sí.
3: Oh, i tant. El seu programa era un dels millors programes de...
0: Redes.
3: Redes era espectacular.
0: Sí. Doncs jo hi treballava durant 9 anys.
3: Programa maltractat aleshores.
0: A la graella de la televisió espanyola, i tant.
3: I era, quan tenies la sort de veure-lo, enganxar-lo, si no és que l'anaves a buscar, ja no canviaves de cadena, era fascinant. Sí, era fascinant. Sí.
4: Doncs, era addictivo.
0: Sí, sí. Doncs li dediquem aquest Cruïlla d'Europa a l'Eduard Ponset, allà on ens vegi.
2: El cel sigui.
0: Eh?
2: El cel sigui.
0: Sí, existeix.
2: El cel astronòmic. El cel astronòmic,
0: el cel astronòmic, exacte. Molt bé, Jordi, molt bé. Doncs aquest que ha parlat ara és en Jordi Lopesinos, astrònom, encara que per l'equip del Cruïlla d'Europa ell és un professional com... La Copa d'un Pic, es diu.
2: Sí, el gegant del Pi.
0: Exacte, que va estar també amb el Jordi Berenguer i juntament amb el Ramon Naves...
2: Naves.
0: Sempre és difícil, de dir.
3: Per mi, Naves.
0: Naves, doncs molt bé. Un dels observadors de cometes més important, això ho he llegit jo buscant-ho, de l'estat espanyol.
3: No sé si més important. Dels que més observa, això no hi ha cap dubte. Lo d'importància sempre de tots és relatiu.
0: Bueno, això és relatiu.
1: Digues, Ramon, quants cometes havies observat?
3: Havia observat uns 850. A aquestes altures deuen ser 900. 900 cometes diferents.
2: Jo crec que és l'espanyol que observa més cometes,
3: Fa,
2: el món, El món.
3: Fa anys quan hi havia un rànquing, encara hi és el rànquing, però ara hi ha tants observatoris professionals que observen, diguéssim, automàticament, que ja ha d'estar molt enrere. Però,
2: com a persona humana.
3: Sí, com a persona humana, sí. En els anys 2005-2007 estava el tercer quart del món que més cometes observava, comptant els observatoris professionals.
0: Perquè tu els observes cada dia? O
3: cada dia. Si està despejat, el meu telescopi està en marxa. Quan no està núvol, el meu telescopi funciona. Hi ha dies que dius, bueno, menys mal, avui està núvol, descansarem. Però...
2: Ramon té l'observatori amateur més actiu d'Espanya.
3: Sí, això... Sí.
2: Inclús professionals el truquen perquè faci treballs per professionals.
0: Sí, sí, després parlarem de la Viloep.
2: Exacte. Que... Bueno, aquest
3: no em va trucar.
0: Que no t'hauria trucar. Però vaja, va tenir un dels teus treballs.
3: Sí, a la Viloep. Tot va sortir quan aquest comet interestel·lar, podríem dir que es va amagar darrere el Sol. Lo d'amagar és molt relatiu, però sí, estava molt a prop del Sol. Perquè els cometes no tenen cap intenció. Simplement els cometes s'aproximen, han de tenir una òrbita, el centre de l'òrbita és el Sol, tots els cometes, es va vendre com si aquest s'hagués amagat expressament. I tots els cometes, quan els observem, sempre ens passem uns dies que no el podem observar perquè està massa a prop del Sol. No vol dir ni a prop ni darrere, exactament. Simplement està tan a prop del Sol que quan el veiem és de dia i no el podem observar. Llavors, hi havia tot un... tot unes ganes de veure qui era el primer a poder-lo observar una vegada el cometa s'allunyés suficientment del Sol. I vaig tenir la sort amb un telescopi pràcticament de joguina, dels nous, poder-lo observar. Uh-huh. I clar, la sorpresa va ser que algú de Cosmos, el Diego Rodríguez, de Cosmos, em diu, sí. Ramon, que tu imagen ha salido en la C...
0: En la
3: NBC. En la NBC, i l'ha comentat a Viloef. Clar, em vaig quedar pastat boniato de dir... Jo són unes imatges que...
0: Què m'has dit pels nostres oients, la Viloef, qui és exactament?
3: La Viloef és un astrofísic de gran prestigi, grandíssim prestigi, tota una eminència, però no en el món dels cometes. Ara queda clar això. O sigui, és un gran astrònom, ha fet... ha ajudat a la NASA amb moltes coses. És un tio amb el cap molt, molt ben...
2: Amoplat,
3: vull dir, sí, això no hi ha cap dubte.
0: I què fa? Escriu?
3: Escriu, fa papers científics on explica les coses molt bé, però el problema és que hi ha diversos a Viloef. Un, a l'autènticament científic, a l'escriptor de llibres d'extraterrestres, que és ell mateix, però com una doble personalitat, i després hi ha un tercer, que és el que la gent pensa que ell ha dit, però que realment no ha dit. I aquí són ja...
2: La interpretació, no?
3: La interpretació que es fa d'ell.
2: I es deixa interpretar, diguem,
3: sí,
2: que es deixa fer.
3: A mi el que més em sap greu és que aquest home, quan parla científicament, i parla científicament vol dir fer un paper on escriu totes les seves teories, és extremadament escrupulós, no comet cap error, i pot estar dient el mateix dia que el cometa aquest interestel·lar que té una anticua parlant amb el gran públic on se li omple la boca dient que això és, poden ser xorros de combustió d'un motor que té
2: una nau espacial
3: i en canvi quan posa per escrit la seva teoria de com s'ha format l'anticua ens obre els ulls a tots amb una explicació absolutament natural i molt ben... que no té res a veure amb el que acaba de dir, amb el que ell deu considerar el populatxo. I això és a mi el que em sap greu.
0: I per què ho deu fer, això?
3: Perquè ha fet un llibre que s'està forrant i vendre-les la seva guardiola extra, perquè jo ja suposo que aquest home té molts diners, però no cal que s'aprofiti de... S'aprofita de la ignorància de la gent per vendre una idea. I això és el que dol. Segur? Amb ciència això dol molt.
0: Segur que no escoltarà més el Cruïlla d'Europa, si l'havia escoltat alguna vegada.
2: Oh, igual sí.
0: Perquè no ha quedat gaire bé. Però vaja, deixa'm dir, després de dedicar-li el programa aquest a l'Eduard Ponset, pel carinyo que li vaig tenir durant sí. el temps que vam compartir el programa Redes a Televisió Espanyola, voldria també agrair a la sala del Teatre de Premià de Dalt que va permetre... fer aquesta conferència, aquest acte, que estava plena,
3: sí.
0: I això...
2: I jugava al Barça, eh?
0: I jugava al Barça.
5: I hi havia una manifestació molt concorreguda de Dignitat a les Vies i d'altres entitats que es van disculpar de dir, pensàvem venir, Teresa.
0: Però, bueno, doncs també els hi agraïm que ens ho hagin... fet bé i que vam estar molt bé en aquella sala.
5: Sí, un agraïment jo voldria fer a la Societat Cultural Sant Jaume, sí. que clar. Nosaltres som una secció d'aquesta societat cultural, ens diem Regenerem-nos i hi ha tota una sèrie de companys que hi treballem.
0: I feu coses de gènere? Perquè
5: l'enfocament és drets humans amb una perspectiva de gènere. La proposta que teníem era observació astronòmica, ciència, poder i gènere, i Sant Jaume va afegir a un PAM, que no és gaire científic, però que,
0: sí. té, que està... Jo sempre havia pensat què vol dir a un PAM.
2: A tocar, no?
5: A tocar.
3: L'Observatori Montcabriel tenen a un PAM.
2: A tocar.
3: Que l'aprofitin o no, és una altra història.
5: La relació que hi ha. Ara parlàveu, per exemple, de la percepció de la gent i el que feia a la Viloef. A mi m'agradaria recordar que aquí i arreu del món tenim els negacionistes de ciència. És a dir, aquells que qüestionen el canvi climàtic, per exemple. I com, dissortadament, hi ha un triangle i va molt relacionat. Els anticiències són anticanvi climàtic, moltes vegades antivacuna i antifeminismes. És a dir, tot allò que té a veure amb el gènere, ja sigui perquè siguis dona, ja sigui perquè doncs, siguis de la comunitat LGTBI, anatema.
3: La ignorància científica és més abundant que mai. Dèiem que quan tinguéssim accés a la informació, i amb internet tenim accés a la informació, la ignorància s'acabaria. Pues no era això. no era això.
2: Ha augmentat exponencialment.
3: Ha augmentat exponencialment perquè hi ha gent que es dedica simplement a vendre ignorància pels ignorants. I són els programes, no tots els creadors de contingut digital són nefastos, no tots, per sort, però es poden comptar amb els dits de la mà els que veritablement parlen des d'un punt de vista científic. La resta venen ignorància i són els més vistos. I n'hi ha, podríem començar a dir-ne i no acabaríem, és que és espectacular.
1: I curiosament, el que podria semblar, contràriament al que podria semblar, ara que hi ha tanta informació, és més fàcil radicalitzar-se que mai.
3: Sí. Sí, bàsicament hi ha un criteri que no falla. Gent que no té cap mena d'estudis, algú molt hàbilment els hi ha dit que ells són els desperts perquè ho qüestionen tot. Ho qüestionen tot perquè no saben res, però això no vol dir que estiguin en possessió de la raó. I els hi han fet creure que estudiar i ser d'això, perdre el temps estudiant i llegint i cultivant-se, és seguir una tradició dels que manen a dalt i, per tant, la resta no sabem com funciona el món. I això és molt perillós.
5: Però si puc trencar una llança, justament, no només respecte dels grans científics, sinó de persones com vosaltres, i en això voldria cloure com vam fer a Sant Jaume, amb la cita de Neil deGrasse. Neil deGrasse és un altre astrofísic de gran renom. I en una conferència de Harvard, presidida per l'aleshores president de Harvard, en el torn de preguntes, va haver-hi un... En argument sí que ho puc dir a la ràdio, no? Que
0: sí,
5: va dir... Què passa?
0: Ja t'ho deixo dir jo, que sóc la directora.
5: Gràcies. Què passa amb les... En castellà seria les paves i la ciència, que n'hi ha tan poques dones a la ciència. I aleshores, el president de Harvard tenia l'oportunitat de donar un pas endavant i dir, perdona. I en comptes d'això, va somriure, va dir, hi ha algú que sàpigui si hi ha alguna raó genètica per la que hi hagi menys dones a la ciència? I el Neil deGrasse, astrofísic, va dir, un moment, jo no he estat mai dona, però he estat negra tota la meva vida. Abans de que preguntem per què hi ha poques dones a la ciència, demanem quin tipus de societat tenim que fa que tinguem poques persones afroamericanes, poques persones d'origen divers, poques dones en la ciència.
0: Molt bé.
1: I amb això, perdona Teresa, deixem que afegi el símil també amb una altra matèria, amb això de per què hi ha hagut menys dones a la ciència. La Júlia segurament coneixerà aquest llibre perquè és de l'art, que hi ha una escritora que es diu Patricia Mayayo, que justament planteja aquesta pregunta en el món de l'art de per què no ha habido mujeres artistas. I és que si un repassa la història de l'art veurà que des del segle XI fins al segle XX les pintores hi han hagut molt poques conegudes.
5: Sí, sí. I el Ramon Bessonies, li he canviat el cognom, després me n'en recordaré, té un history, en comptes de history, que seria doncs, la història, i en anglès his és masculí, té her story, i justament és una de les artistes que posa en relleu. I aquí disculpar-me que em va venir al final de l'acte una noia de Terrassa que, sisplau, poseu-vos en contacte amb nosaltres, dient, escolta'm, això que heu explicat, diu, també passa l'art, fixa't, i tu quantes artistes coneixes? Dic, no, sí, en soc molt conscient en l'art, en les ciències, en tots els camps dissortadament, però ja que teníem doncs, astrònoms aficionats, doncs hem partit d'astronomia, observació astronòmica i el viatge que hi ha també de gènere.
0: Sí, sí, quan tu vas començar a parlar-ne, em sembla que ja ho vam comentar, Gabriel, que podríem fer un programa específicament dedicat a les dones científiques.
1: Sí, que no sé si coneixeran ells també, una que es deia Hedy Lamarr.
5: Que, a més, era extraordinàriament guapa.
2: Era artista de cinema i va ser la que va calcular, bueno, la que va propiciar que tinguem el wifi, les ondes electromagnètiques i tot això. Sí, sí.
1: Sí, sí,
2: una dona meravellosa, eh? per la part científica. Sí,
5: sí. Home, per a l'alumnat...
0: Riure que ho dius?
2: No, per la part científica. No, sí, era, sí. Era, feia pel·lícules i entre pel·lícula i pel·lícula i estudi de guió, aquesta dona anava fent càlculs matemàtics i estudis matemàtics que...
3: Si fos un wifi estaria patentat, si ho hagués inventat un home, i pagaríem ara tots per utilitzar el wifi, com ho va fer una dona d'una manera més desinteressada, doncs...
5: L'efecte Matilda.
3: Sí.
5: L'efecte Matilda és això.
2: De la novel·la de Roald Dahl, Matilda, en aquest cas. No, bueno, que també va per aquí.
5: També va per aquí.
2: També va per aquí.
0: Explica'ns què és l'efecte Matilda.
5: L'efecte Matilda...
0: Deixar una cosa sense explicar el que és.
5: L'efecte Matilda té dos components. Un és que moltes de les dones de les que va parlar en Ramon Naves, que es trobaven, que quan tenien una idea... o bé per la posició, que normalment és absolutament inferior, hi havia algunes que treballaven de servei domèstic. Altres, les monges del Vaticà, per exemple, que va ser la madre superiora a la que... Se li va ocórrer. Doncs les ningunejaven perquè no eren senyors amb una posició de poder. Aquesta era una dels criteris i, per tant, durant molt de temps doncs no se'ls hi fa cas. Quan comença a tenir allò que sembla que sí que pot tenir ets i uts, aquest és el cas d'una de les que... de l'Henrietta. Doncs el seu director de tesi i un altre company s'apropien i fan seu allò i, a més, guanyen el Premi Nobel i no l'esmenten ni tan sols amb ella. Quants altres Premis Nobel han estat guanyats d'aquesta manera? Aquest és el premi, aquest és l'efecte Matilda.
3: Actualment, alguns astrònoms aficionats són vilipendiados, o menys tinguts, per alguns astrònoms professionals, siguin homes o dones, vull dir que entenc el problema, però hem viscut recentment algunes coses que dius, quina barra d'una feina que han fet els aficionats, i pues, el poder sempre és dolent.
1: La ciència en general sempre es qüestiona, perquè no interessa.
2: Coneixem alguns directors de tesis d'astronomia que s'apropien dels treballs dels seus alumnes, siguin homes o dones. A parts iguals, vull dir que...
5: A parts iguals ho discutiríem.
2: No, bueno...
5: Estadísticament ho discutiríem.
3: Aquest cas concret és...
0: No parleu tots alhora, que els oients no ho saben.
2: En aquest cas concret que coneixem molt de prop, ja puc assegurar que a parts iguals.
5: Sí, sí, jo no nego que hi hagi els casos, no ho nego. I m'he equivocat, no era l'Henrietta, era la Jocelyn Bell.
0: Aquesta sí que l'havia.
3: La dels púlsars, la dels púlsars no va rebre mai el reconeixement.
0: Uh-huh. Expliqueu-nos què són les monges del Vaticà, perquè jo, com que fem el programa pels oients, no per nosaltres...
2: La Teresa Noves, que...
5: Jo no sóc astrònoma, però les monges del Vaticà, segur que molta de l'audiència ha vist la pel·lícula aquesta de Figures Ocultes, que no és sobre les monges del Vaticà, però que és un exemple similar i que és molt més recent. Hi havia el Kevin Costner com un dels protes. El de Figures Ocultes el que mostra és com tota una sèrie de matemàtiques, persones amb molta formació, que eren afroamericanes, dones negres, en un moment en el que hi havia la segregació racial, doncs no s'esperava d'en elles que fossin capaces de ser científiques ni molt menys. I varen tenir una posició molt important per fer les primeres missions de l'Apolo.
3: Sí, tots els càlculs d'inserció orbital, d'inserció a la Lluna, de retorn, els van fer elles. Ja hi havia ordenadors i no sobretot cap al final, i no es fiaven. Perquè a vegades feien bugs i el resultat que donava l'ordenador era un xurro. Quan tenien el resultat de l'ordenador, els hi deien, coincideix amb el vostre? Sí, vale. El de l'ordenador el creurem, però valia el que elles deien, no el que l'ordenador deia.
5: I el Ramon feia la reflexió de dir, per què en català i castellà parlem de calculadores i no de calculadors? Referint-nos a la maquineta que utilitzàvem.
3: Sí.
5: Per què en castellà, almenys americà, se parla de computadores en comptes d'ordinadors?
3: Era una feina dura per les dones. Valia masses diners pagar tots els sous dels homes, els de les dones tenien el doble o el triple, pues, com consideraven que era una feina fàcil, vinga, per les dones...
2: I més eficients, també. Eren més eficients.
3: Més eficients, sí.
0: Quan ens dediquem a fer aquest programa, ja tens molta tela que tallar. A veure, ho hem dit tot ja sobre aquest cometa.
3: No.
2: Però jo crec, Ramona, que aquí ens ha faltat, ens falta
0: tenim
2: un referent.
0: 20 minuts?
2: Sí, ens falta un referent. Jo crec que l'audiència també vol saber bàsicament, sí, que és un cometa, sí, que és un cometa normal, diguem, sí, un cometa del sistema solar, i quina diferència hi ha amb el cometa, sí, interestel·lar, això estaria...
3: Sí. Un cometa. Sí. A veure, al redador del sistema solar, a part dels planetes, hi ha cometes i asteroids. Quina és la principal diferència? Són cossos rocosos, sobretot els asteroids, que envolten, donen voltes pel sistema solar, amb diferents òrbites. La majoria estan entre Mart i Júpiter. Molt bé. Però alguns d'aquests cossos tenen volàtils. Volàtils vol dir coses que s'evaporen. En l'espai no es pot dir realment que s'evapora, perquè quan estàs al buit de l'espai sublimen directament, passant de sòlid a gas directament, com és el gel de l'aigua, tot tipus de gel, gel d'amoníac, gel de CO2, gel de monòxid de carbó, metano, cianur, tots aquests gels, els cometes estan plens d'ells. És a dir, són unes roques que tenen part de roca i part de gels volàtils. Per ser un cometa, és imprescindible que aquests gels volàtils es s'evaporin i creïn com una coma, un... Sí, una coma, un envoltori gasós al redador del nucli cometari. A mesura que s'atansa el Sol, aquest nucli cometari pues, es calentarà i posarà aquests volàtils i formarà o no una cua. Si té prou volàtils, formarà una cua molt vistosa. No tots els cometes formen cua. Un dels problemes és que la Vilhoef, quan va veure la meva imatge, va veure que no tenia cua. En aquell moment li interessava dir que era una altra cosa i, per tant, va dir, no, fixeu-vos, no té cua.
0: Bueno, tots els cometes tenen cua?
3: No,
0: explica'ns-ho, això.
3: No, depèn del que s'atensin al Sol, depèn dels volàtils, si en tenen molts o en tenen pocs. Hi ha tota una col·lecció de cometes, doncs, no sé, la majoria dels que he observat jo són cometes molt poqueta cosa que no tenen cua.
2: Deixa'm fer una aportació. En els anys 80 del segle passat es pensaven que els cometes eren una bola de neu bruta. Vale? Ara hem enviat sondes a alguns cometes, sí, i hem vist que cada cometa és diferent.
3: Sí, sí, sí.
2: O sigui, cada cometa del seu mare i del seu pare.
3: Sí.
2: Llavors, el que intenta dir Ramon és que cada cometa té un comportament diferent en base a la seva estructura, no?
3: Sí, sí, sí, sí. De les 6 o 7 missions a diferents cometes, al fer la primera vam dir, ja tenim clar com són les cometes. Fem la segona i, ostres, aquest cometa no té res a veure amb l'altre. Fem la tercera, aquest no té res a veure amb l'anterior. Vull dir, sí, tots tenen volàtils, tots tenen gel, però els cometes són molt diversos perquè s'han format a diferents llocs del sistema solar. Clar, ve un cometa que no s'ha format al sistema solar, que és interestel·lar, i el jutgem o el pretenem jutjar amb els ulls dels cometes del sistema solar. Primer error. O sigui, a l'Avilovet va destacar 13 anomalies. 13 anomalies que deies, home, és que si fos igual que el d'aquí, que els d'aquí pues, no quadraria que vingués de fora. A veure, era diferent, però amb lo principal era molt similar als cometes d'ara. No fa massa, perquè hi ha gent que es creu que aquest cometa ja ha marxat, ja no té interès, el continuem observant. Abans d'ahir el vaig poder observar. I els astrònoms espanyols han fet una feina espectacular, ja parlo dels professionals, no solament dels aficionats, perquè estan calculant, gràcies als satèl·lits que tenim com Gaia, que és una missió que està cartografiant totes les estrelles que hi ha a la nostra galàxia amb una precisió espectacular, s'està tirant 10 milions d'anys enrere per veure aquest cometa, sí, són pocs, ojalà poguéssim tirar més enllà, per veure aquest cometa d'on ve. I s'ha vist que amb 10 milions d'anys no ha passat a prop de cap estrella. Estem buscant d'on ve aquest cometa. Ja comencem a tenir les eines de precisió suficients per saber de quin estrella ha vingut aquest cometa. I veiem que, de moment, hem tirat enrere 10 milions d'anys i no ha passat a prop de cap d'ells. Lo qual vol dir que probablement és l'objecte més vell que ens ha visitat mai. La Terra, el sistema solar, té uns 4 o 5.000 milions d'anys, 4.500, és la que diuen, 4.800, uns 5.000 milions. Aquest, com a mínim, podria tenir 10.000 milions d'anys. O sigui, molt més antic que el sistema solar. Ha vingut aquest objecte preciós que s'ha d'observar, s'ha de treure tot el que es pugui d'ell i no perdre el temps a discutir si és una nau espacial o no.
2: I, a més, això ja descarta que sigui una nau espacial, perquè sí, la seva antiguitat,
3: sí,
2: és anterior a la formació del sistema solar, no? Sí. Estava dient, no hi ha cap espècie animal o biològica que aguanti tant, eh?
3: Sí.
0: A veure, ens podeu explicar, perquè això també ho vam descobrir allà a Premià de Dalt, el que és el cometa C-202-6A1?
3: Sí, el 2026A1. Aquest és un cometa recent descobert. El primer que s'ha descobert. Els cometes tenen un nom. 2026 vol dir que s'ha descobert aquest any. Sí. A vol dir que s'ha descobert la primera quinzena. I l'1 vol dir que és el primer de la quinzena que s'ha descobert. Per tant, és el primer cometa de l'any que s'ha descobert.
0: Pots parlar més a poc a poc.
3: És així de clar. És el primer de tots. Vale. Bueno, podria ser un cometa sense pena ni glòria, però ha resultat que és un cometa que es coneix per la família Creus. Què vol dir això? Que és un cometa de la família Creus.
0: Què és la família Creus?
3: Sí, aquesta és la clau. És, en el passat, es creu, fa... Ah, no recordo, mira que ho he llegit abans, fa uns mils d'anys, no gaires, per això, va venir un cometa gegant que va passar molt a prop del Sol i es va trencar a trossets. Es va fer miques. De tant en tant, cada 100, 200 anys, o menys, ve un d'aquests trossets. Es creu que aquest cometa és un tros del cometa gegant que va passar doncs, fa uns milers d'anys. Des de que tenim un satèl·lit que està... És una sonda més que un satèl·lit, que està observant el Sol constantment des del 1990 i alguna cosa, s'han observat 4.000 d'aquests objectes, del qual un 80%, 85% és de la família Creus. Vale. Aquest cometa passarà arrossant el Sol a uns 200.000 quilòmetres, això vol dir que s'achitxarrarà, segurament. Si sobreviu, quan torni a allunyar-se del Sol, o mentre estigui bastant a prop, podria ser visible a simple vista de dia. De dia. I podria ser... A l'hemisferi sur més que aquí, sí. I podria ser més brillant que Júpiter. Podria ser el cometa del mil·lenni. Podria ser un cometa espectacular. Però gairebé sempre, els que ens dediquem als cometes ho sabem, les previsions dels cometes sempre són molt...
2: Optimistes,
3: no? I normalment fallen. No. És molt possible que el cometa s'atansi el Sol, es derreteixi i s'acaba la història.
0: Molt bé. Vigilem amb la remor que fem aquí.
3: Sí.
0: Ara donarem pas en el Gabriel perquè ell vol fer una pregunta a la nostra artista, que ja l'hem presentada, la
2: Júlia.
5: Júlia Moreno.
0: Moreno.
4: Sí.
0: Júlia Art. Per tant, que Gabriel...
1: Sí, dic que em sembla molt curiós, o sigui, perquè, clar, coneixem moltes temàtiques pictòriques, diguéssim, però jo la veritat és que de cosmos, del que és pintar el cosmos, no ho havia vist mai, i em sembla curiosíssim, és una pena que a la ràdio no es puguin veure les seves obres,
0: sí.
1: No sé si pogués explicar una mica...
0: Sí, jo crec que ell ens ho hauria d'explicar, un parell de les peces que estaven allà a Sant Jaume.
1: Com va començar això de pintar el cosmos... Una mica l'objectiu de la seva obra i tot això.
4: Bueno, pues...
0: Molt curtet, ¿eh?
4: Sí, sí. Todo empezó con una imagen en internet del telescopio Hubble, de una nebulosa muy especial para mí, que es la nebulosa Orión, que es la NGC 1976. Aquí en el espacio todo tiene número y letras.
0: Ens ho ha ensenyat en Jordi López.
4: Exactamente. Todo empezó con esa imagen. Yo normalmente pinto en óleo, tengo más de 400 obras pintadas, entre obras... lienzos, dibujos y esculturas. Y bueno, tengo un estudio desde hace 10 años y lo más bonito que ahora me pasa es que no solamente pinto, sino que estudio, porque ahora tengo la gran suerte que conozco a físicos, a astrofísicos, a personas como Ramón, que me enseñan qué es la fotometría y las estrellas dobles. y es muy bonito el poder aprender de la ciencia, la verdad.
1: Y deixa'm dir que per la nit, és una cosa molt curiosa, mentre estàvem a la terrassa a la Teresa, amb una espècie com de làser, no diguéssim, com que tenen com una il·luminació diferent, no?, també als quadres, o sigui, per la nit.
4: Sí, eso empezó hace unos años. El Museo de Ciencias Naturales de Granollers me pidió un trabajo muy especial y era decorar el pasillo que da acceso al planetario. Tienen un proyector allí en un planetario familiar, muy chulo. Y se hicieron en un total de 18 metros de obra en madera con pintura fluorescente que se activa con la luz ultravioleta. La obra que llevé a casa de Teresa es una obra muy especial que representa representan dos guantes de los uniformes, uno de la NASA y otro de SpaceX, que están pintados en óleo. Y detrás de esa, de esos guantes, con esta pintura fluorescente, que con la luz normal no se ve, eso es para que os hagáis una idea, porque estamos hablando en la radio, con una luz ultravioleta, los guantes atenúan su color, se oscurecen, y entonces detrás sale la nebulosa Carina, con toda esa pintura fluorescente que es muy activa, y la verdad es que es muy chulo, ese cuadro es muy bonito.

0: En Jordi López, si no, diu que...
1: Sí, que és molt, que es cau molt. És que aquesta música ens agrada molt per tot el que representa, no? La pel·lícula i la ciència.
2: I tant.
1: És un pel·lículon.
2: Li devem molt.
0: Doncs ho diem per la nostra audiència. Quina pel·lícula, de quina pel·lícula parlem?
1: Interestel·lar.
0: Interestel·lar, de qui és la pel·lícula?
1: Oh, ostres, mira, això del director, no sé, jo em quedo amb...
2: Nolan. Christopher Nolan.
1: Sí.
2: Maestro entre los maestros.
0: I en Gabriel potser també ho sabrà. No.
3: Sí, tenéis que escuchar esa música, es impresionante.
4: Que per cert, jo volia, ara que la pel·lícula es diu Interestel·lar, jo també volia fer-li la pregunta del milió al Jordi, que ja li vaig fer a la terrassa, que és el tema de, però així l'audiència també ho sap, que segurament també s'ho haurà preguntat la gent, no?, de si serà possible, perquè s'ha dit molt això de que es pugui fer viatges interestel·lars en un futur.
1: Mira, quan sí, però quan parlem de futur, jo diria 1000 anys, no et diria ara, immediatament. Necessitem unificar primer...
4: Si 1000 anys ja ho sabem fer, Déu-n'hi-do.
1: No, mira, primer necessitem unificar tot el planeta Terra amb una sola comunitat. Deixar de funcionar amb sistema tribu, que és el que estem fent ara, i unir tots els esforços, perquè un viatge interestel·lar és un viatge planetari. O sigui, si tot el planeta no es posa d'acord a treballar amb això, no ho aconseguirem mai. Aquesta és la primera fita.
2: A vegades ens creiem que, com hem lograt tantes coses fins ara, tot és possible. I poder les lleis de la física, poder, estiguin en contra dels viatges interestel·lars. Hi ha un resquici, que és un tal Miguel Alcubierre, que
1: el mexicà.
2: És un mexicà que ha trobat un forat a la teoria de la... O sigui, la teoria de la relativitat és... ara seré incorrecte, és com la nostra Bíblia pels científics. La considerem una veritat espectacular. Llavors costa molt quan algú diu, no, és que anirem més ràpid que la velocitat de la llum, va en contra de la teoria de la relativitat, descartat, es descarta ja d'entrada. Pues ha trobat un forat, per dir-ho així, a la teoria, que permetria viatjar més ràpid que la velocitat de la llum, perquè en realitat no viatjaríem, seria a l'espai el que es dilataria davant nostre i s'expandiria per darrere. Nosaltres no es mouríem, seria com surfejar en una ola.
1: El motor de curvatura.
2: El motor de curvatura. Nosaltres aniríem sobre la ola.
0: Amb una ona?
2: Sí, l'equivalent més maco és un que està fent surf a la platja. Ell no es mou respecte a la ola, és la ola que avança. Res impedeix que l'univers es mogui més ràpid que la velocitat de la llum. Tu sí que no et pots moure més ràpid que la velocitat de la llum. Si logres que la part de davant s'expandeixi, la part de darrere es contrau, estàs viatjant. Cal una quantitat d'energia espectacular fora del nostre abast per fer-ho. Però és un resquici que poder amb 1.000, 2.000, 3.000 anys lograrem.
1: Mira,
2: si no ens hem extingit abans.
1: Per entendre això de l'energia, fem un petit incís i parlem d'eclipsis.
0: Sí, però tenim molt poc temps.
1: Sí, mira, les civilitzacions es poden dividir en tres categories.
0: Ara, això m'agrada.
1: Les KU, que són les civilitzacions que poden agafar tota l'energia del seu planeta i servir i fer-la servir per la seva ciència. Les K2, que poden agafar tota l'energia de la seva estrella i fer-la servir per la ciència. I les civilitzacions tipus K3, que poden fer servir tota l'energia acumulada amb la seva galàxia i fer-la servir per la seva ciència. Vale. Per fer un viatge interestel·lar necessitem ser una civilització tipus K2. Vale? I nosaltres no arribem a K1. Vale?
2: Per molt.
1: Però
2: no arribem per molt.
0: No riguis, no
2: riguis. No, és que està molt lluny. O sigui,
1: ho deixem aquí i parlem d'eclipsis. Sí. Toquem de peus a terra.
0: I tornarem
1: això...
0: un altre dia perquè en parlem més.
1: El que és molt important és que tot Mataró i tot Espanya ho sàpiga, el dia 12 d'agost d'aquest any hi haurà un eclipse total de sol visible des d'Espanya, que feia 125 anys que no hi havia un eclipse total de sol a la península.
0: No es veia des de l'estat espanyol?
1: A la península. Ah. Impossible. O sigui, en el 59 va haver-hi una a Canàries, però
0: Canàries
1: insular.
0: Espanya i Portugal.
1: Sí, península ibèrica, d'acord? Llavors, l'eclipsi farà com una mena de franja, entraran per la zona de Galícia... passarà per la zona de Burgos, Saragossa, València i Palma de Mallorca. Farà aquest viatge amb una franja d'uns 300 quilòmetres d'ample que posa en el límit Bilbao, que la vorà de Resquilló, Madrid queda fora de la zona de l'eclipse, Getafe queda dintre...
0: Ayuso ja es queixarà.
1: Santiago de Compostela queda fora de l'eclipse.
2: Desviarà l'eclipse.
1: Però, Ayuso, no t'emprenyes, Barcelona queda fora de l'eclipse també.
0: Oh!
1: Llavors... però Tarragona queda dintre. D'acord. Per què tan important aquest eclipsi? Bé, aquest eclipsi és important perquè és el primer en 125 anys i es veurà a la posta de sol. L'eclipsi començarà a 7:45 del vespre, al parcial. Parcialment el sol s'anirà tapant i el màxim serà a 8:45, ben bé. La màxima totalitat. I després es començarà un altre cop a destapar el sol i ja veurem la posta de sol. Problemes amb aquest eclipsi. Aquest eclipsi serà a la posta de sol i el sol estarà molt baix. Lugars, llocs per veure l'eclipsi. Si hi ha muntanyes a prop, no serveix. Si hi ha boscos a prop, no serveix.
0: Caramba.
1: Si hi ha un campanar a prop, no serveix. Hem d'agafar zona Monegros, zona de Palència, per exemple, o anar dalt de tot d'una muntanya, per exemple, a la Serra de Tramuntana de Palma de Mallorca, allà també ho veuríem, però el sol tocarà, quasi tocarà el mar. Molt important, sobretot, zones muntanyoses, allunyeu-vos. Protecció. Per observar l'eclipsi de sol s'han de portar ulleres d'observar eclipsis. No feu invents, no feu vidres fumats, no feu vidres de soldador. Ulleres d'observar eclipsi homologades.
0: On te les compres?
1: Doncs mira, hi ha una botiga aquí de Girona, fem terra,
0: sí.
1: Telescopiomania, la Aster Barcelona com a agrupació
2: també
1: en ven.
0: Ah,
1: el que compra el meu llibre, Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol, regalem unes ulleres amb el llibre.
0: Molt bé.
4: Però que et fa mal la vista.
1: Si i en el llibre que està molt bé de preu, que val 15 euros, està tot explicat per gent que no té ni idea d'astronomia. Què es pot fer i què
0: Gabriel.
1: No es pot fer.
4: Però Jordi
1: digues.
0: Gabriel, no tenim temps.
4: Només això, o sigui, fa mal a la vista, si observes...
0: Home, sí, clar.
1: Sí, l'ull pot aguantar una enlluernada de sol si mirem el sol sense protecció, però l'ull no té terminació nerviosa i no sents dolor, sents un enlluernament. I si continues insistint en l'observació solar, et fas una cremada dins de l'ull. I aquesta cremada cicatritza, però no es regenera, o sigui que perds visió. O sigui que és molt important... Molt important que es facin servir el filtre solar adequat amb aquestes ulleres, que protegeix de la radiació ultravioleta i la infraroja.
0: Uh-huh.
1: D'acord?
0: Molt bé. Sobretot. Doncs tu em sembla que volies afegir alguna cosa, no, però molt breu.
5: Només volia donar les gràcies a la manera que ho va fer un dels nens que va tenir la sort d'escoltar-vos.
0: Va, t'escoltem uns segons.
5: I va dir, mama, quan s'acomiadava...
0: Vols dir en l'observació que vam fer a Premià?
5: En l'observació que van fer a la casa familiar dels germans Naves Nogués, escoltant en Jordi i veient les obres de la Júlia Moreno, el nen s'acomiada i li diu a sa mare, mama, el millor dissabte de la meva vida.
0: Això és molt emocionant.
3: Muy bonito, muy bonito. A mí me gustaría decir una frase, si puedo.
0: Pero tienes que ir muy rápida, ¿eh?
3: Recuerda mirar las estrellas y no a tus pies. Intenta comprender lo que ves y pregúntate qué hace que el universo exista. Eso lo dijo Stephen Hawking.
0: Molt bé.
3: Ahí lo dejo.
0: Moltes gràcies. Nosaltres ja aquí ho deixem, si et sembla, Gabriel. Dir-vos que avui estic contenta perquè hem fet un autèntic Cruïlla d'Europa. Què és això? El Cruïlla d'Europa no són grans entrevistes, sinó que és una conversa. Vàries converses alhora. Per tant, que jo estic molt contenta. Agrair-li a l'artista Júlia Moreno que també hagi pogut ser-hi, en el Gabriel, naturalment, i a vosaltres tres, la Teresa Navas, el Ramon Navas i el Jordi Lopesino.
1: Gràcies a tu, Teresa.
0: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies per
0: haver estat tan còmodes i tan bé. Hem fet un primer programa, en farem un altre amb les dones que per veure si tallem això de la no visió de gènere. I quan hi hagin coses més interessants en tornarem a fer una altra.
2: Si sobreviu al cometa.
0: Quin cometa?
2: A la U, el que passa russant el sol. Serà notícia. Ja comencen a haver falses notícies de que xocarà amb la Terra. No xocarà.
0: Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies a tothom i la setmana que ve tindrem a Sor Lucía Caram, que és una dona molt marxosa.
1: I tant que sí.
0: Moltes gràcies a tots. Bona nit, bon dia.

0: Són les 5 de la matinada.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de la municipal, des de Ràdio Rubí. Sintonises 99.7 FM. Sintonises Musical Express. Aquest programa que fem els dilluns a 9 o 10 del vespre, des d'aquí, des de l'estudi número 2. Programa meitat country, meitat pop rock, dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial del que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem ja Musical Express.

avui hem començat el programa amb la música country. Es porta Brian Hill des de Utah. Això es diu One Hand in the Rigging. Temps a Country, a Musical Express. Temps a Country, a Ràdio Rubí. Els dilluns de 9 a 10 del vespre. Tens una cita amb la Country Music. Ell és Tracy Lawrence, des de Texas. Això és My Second Home.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

estem escoltant música de Blackie Valberry. La seva peça American Coal Miner. La country music protagonista els dilluns a 9 o 10 del vespre. Aquí a Ràdio Rubí. També es pots sintonitzar-nos a través de radiorubí.cat. Ell és Kenny Rogers. Aquesta peça la dediquem al Vicente, des de la Seu d'Urgell. Això és The Gambler. So we took turns staring

Tu pots fer com el Vicente, que t'ho envia un correu electrònic. musicalexpressrubi@gmail.com es va dedicar, es va demanar The Gambler, el gran Kenny Rogers. Dilluns a Country, aquí, a Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM. La millor country music. La tens aquí assegurada. Ella és Ella Langley. Això és Cowboy Friends.

Cowboy Friends. Ella, Langley. Sintonitzes 99.7 FM. Sintonitzes Ràdio Rubí. Des d'Atlanta, des de l'estat de Geòrgia, ens arriba la banda de Zac Brown. Això és la gran Toys.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett?

Hem tingut un petit problema amb una cunya publicitària, però ja ho hem arreglat de seguida. Jason Scott, amb la seva banda, els The Hi-Hat, des d'Oklahoma. Això és la gran Bernadette.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Hem deixat de banda ja la country music per adentrar-nos a dintre del pop rock dels 70s i 80s. Estàs escoltant a Billy Preston, el gran Billy Preston. Nothing from Nothing, del 74. Ell és Billy Joel. Això és Don't Ask Me Why.

William Martin, més conegut com a Billy Joel, cantant, compositor i pianista estadounidenc. Va néixer un 9 de maig de l'any 1949 a la ciutat de Nova York. 75 anys té ara. Un dels seus clàssics de la seva discografia, Don't Ask Me Why. Deixarem la música de Billy Joel cap a anar, cap a... Anirem a la música del quartet de Liverpool. Tens un secret? Do you want a secret? Són els Beatles.

musicalexpressrubi@gmail.com és el nostre correu de contacte, al qual pots dirigir-nos per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. Musicalexpress, acabat en dos S's, rubi@gmail.com. Nascut un 20 de maig de l'any 1944 a Sheffield, a Regne Unit, i va morir un 22 de desembre del 2024 a la ciutat de Crawford, a l'estat de Colorado. Estem parlant de Joe Cocker. Això és Unchained My Heart. D'un clàssic cap a un altre. Paul Simon, amb possiblement, per mi, amb una de les seves millors cançons. Això es diu Kodachrome.

Segueix a sintonia. Musical Express. Segueix a sintonia. Ràdio Rubí 99.7 de la FM. Els dilluns a 9 o 10 del vespre toca Musical Express. Mitja hora de country i mitja hora del millor pop-rock dels 70s i 80s. Serà el seu amic Arkham Funkel, Paul Simon, en solitari, la gran Coda Chrome. Tot un clàssic de la discografia de Van Morrison, Bright Side of the Road.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Bateria dels Earth, Wind & Fire i bateria dels Genesis. Philip Bailey, Phil Collins, això és Easy Lover.

I amb la música de Rod Stewart ja em despedeixo de tots vosaltres. Tot un clàssic que a mi m'encanta. Això és You Are In My Heart. Rod Stewart en directe. Rep una salutació ben cordial de que està com sempre punxant la música Francesc Vila. Que passeu una bona setmana i ens tornem a retrobar aquí el proper dilluns, aquí a la sintonia de Ràdio 20, 99.7 FM, aquí a Musical Express, el teu programa. Que passeu una bona setmana.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Molt bona tarda i benvinguts a l'Inspira't de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. Us convidem un dia més a compartir amb nosaltres aquest espai de ràdio pensat per a la reflexió, la pausa i, sobretot, sobretot, per a la descoberta de noves perspectives.
1: En un món que sovint va massa de pressa, aquí ens agrada baixar el ritme per fixar-nos en aquelles idees i projectes que ens fan créixer i que ens ajuden a entendre millor l'entorn que ens envolta.
0: Avui explorarem camins que ens porten cap al benestar, la creativitat i el creixement personal a través de veus expertes, testimonis inspiradors i una selecció musical per connectar amb el millor que tenim.
1: Us acompanyarem amb molta il·lusió per encomanar-vos ganes de fer, ganes de viure i ganes d'inspirar-nos.